Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

al bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Jo s'envio contra mi, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. Jo s'envio contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

live here? Beat Zucchini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta, Zicat.
1: Thought I might love you again.

faràs de manual. Pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: on find me.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escoltes ICAT. Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. ICAT.

0: Va, per tu, ens canten la Maria Jaume i la Uineta per començar el programa d'avui. Bon dia a tothom, avui és divendres, celebrem 24 de juliol, són les 8 i 2 minutets del matí i us despertem aquí tot el mes de juliol als Experts d'Estiu, la versió estiuenca dels matins, dedicat aquí amb la companyia de la Montse Barcón. Bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon divendres, que és encara més.
0: Sergi Ruiz, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé.
0: I sempre comencem interessant-nos pel temps que tindrem avui amb en Jofre Genué. Bon dia.
3: Bon dia. Avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir. Perdem 2-3 graus a comptes de 43 d'ahir a Vinebre. Avui uns 40, a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40. Molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria i tarda ja amb més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central Pla de Lleida o Prepirineu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
0: Gràcies, Jofre, i gràcies també als oients que ens saluden. Ben matiners, l'Emmanuel, que diu: bon dia, experts, quina calor. També ens saluda la Magda, en Gustau, la Mireia, en Siso, en Nacho, l'Ignasi, la Rosé, en Joaquim. En Jordi, que diu: bon dia, experts, em desperto ara. Jordi, són les 8 i 3. És bastant seriós despertar-se ara, i més tenint en compte que ens vas dir que ahir anaves al Tinglado. Així que esperem que ens expliquis com et va anar aquesta primera jornada de concerts al Festival de Vilanova i la Geltrú. Mira, ara ens està enviant una fotito, un selfie que s'ha fet, ara us ho narro, i uns vídeos de la fúmiga. Bé, quedem-nos aquí amb el que diuen els oients, perquè la pregunta del dia d'avui gira al voltant del meu transport preferit. Avui viatgem en tren.

0: Avui tema trens per viatjar, no per anar a la feina, que això ja ho en parlem cada dia. Avui us preguntem, és efectivament el tren el mitjà de transport més romàntic? Hi ha facilitat avui en dia per anar viatjant en tren pels llocs? Expliqueu-nos si heu fet algun viatge llarg d'aquells amb compartiments i tal. Expliqueu-nos a qui li agrada fer servir el tren per allò de llegir, per desconnectar, per no parlar amb ningú, que també m'encanta, o mirar per la finestra. Qui ha lligat amb un company de seient parlant en un tren? Qui té un record de comiat en una andana amb alguna llagrimeta? Aquests comentaris els valorem especialment. També pel·lis i sèries amb escenes de tren. Comencem amb en David, el nostre oient de Madrid, que és molt maco, però respon al que li dona la gana perquè ens explica una anècdota d'aeroport. Totalment normal en aquest programa, aquestes fugides extremes d'estudi. Ens diu en David, a l'aeroport de Dublín em van requisar o no em van deixar passar amb una ampolla d'aquestes de Guinness. Mira que Dublín, ja ho haurien de saber, va comprar una ampolla de... molt turista, en David, una ampolla de Guinness personalitzada amb el nom, l'etiqueta de la cervesa, i havia el nom de la meva xicota que li volia portar de record. Total, que precisament allà, a Dublín, li van dir, no tant de líquid no pots pujar a l'avió, i diu, doncs gràcies a un obridor d'ampolles que portava dels ACDC, vol concretar això, doncs va ser aquell dia, un dilluns, que vaig esmorzar birra a l'aeroport. Se la va veure tota i, problema solucionat, va poder viatjar amb l'ampolla buida. La Ivet també ens respon i ens recomana una sèrie, la sèrie d'HBO titulada Run, que és aquesta d'aquí.
1: Are you together?
2: Strangers on a train.
0: Ah, but I bet I can tell you. El tràiler, ja hi ha una referència a una pel·li, ho heu caçat, molt fins a HBO. Doncs diu la Ivet que li va encantar aquesta sèrie, que va lamentar que només durés una temporada, que es mereixia molt més. Diu, són dos amants d'aquells que van decidir en el passat que si algun dia en el futur volien tornar a estar junts, només calia que un dels dos agafés el WhatsApp, escrivís Run a l'altre, i els dos es trobarien a certa estació de tren per trobar-se i fugir tots junts. Diu, molt guai la sèrie, i diu la Ivet, surt el germà del Ron de Harry Potter, que ho fa molt bé, gràcies per la referència, perquè el Ron tenia 6 germans, però ho he mirat, i és en Donald Gleason, segurament l'actor més famós dels que feia de germans del Ron, que l'heu vist a tantes pel·lis, tant drames de romàntics com a Star Wars, per exemple, o altres pel·lícules. Diu, poc reconeixement, llàstima, aquesta sèrie l'hauria allargat molt més. Jo una vegada, sí que, companys, digueu-nos, heu fet mai allò de tu tens un crush, algú que realment no et fa cas, o sigui, es queda només en crush, i jo a una noia li vaig dir, a quina edat, que tenia la mateixa que jo, si no estem amb ningú, ens rejuntem i tal. I em va dir, 110.
3: Espera, que encara hi arribeu.
0: De què rieu?
3: No, potser hi arribeu i aniràs allà i diràs...
0: No, ah, no, sí, i tant, ho tinc apuntadíssim. Mira que fa més de 10 anys i encara me'n recordo ara i ho dic a quina antena. Ho heu fet amb algú, en plan, a certa edat?
3: Sí.
0: Vale, a tu, Montse, a quina edat?
3: Els 40.
0: O sigui, l'has passat i no passarà això.
3: Sí, per poc, però
0: vale. Bé, en Salva, el mateix oient que ahir ens deia que tenia aquella noia brasilera que va conèixer per l'ICQ i que el va venir a veure i van passar un estiu tòrrit i tal. Diu, una altra noia que vaig conèixer per ICQ era una japonesa que vivia a Àustria i que tenia una agència de viatges i havia de venir a Barcelona per fer negocis i preparar no sé què de feina. Doncs em va dir de fer una miniruta amb ella. Vam quedar a Brussel·les, allò que es fa a Europa, quedar a Brussel·les, a l'aeroport, i va anar amb tren, aquí la resposta a la pregunta, fins a Anvers, perquè feien una convenció de gimnàstica rítmica que ella havia fet fa anys com a participant i ara volia tornar-hi com a espectadora. Llavors, d'allà, aquesta dada molt, molt important, des d'allà van agafar un altre tren passant per l'illa fins a París. Allà ens vam quedar uns dies a París, ciutat de l'amor, ja ho sabeu. Diu, tot pagat per ella, una dona com cal. Després van venir cap a Barcelona amb el tren aquest nocturn també, una bona aventura, que ens van fer separar perquè els vagons eren d'aquells d'homes o de dones. Salva, pensava que ets més jove, però va viure aquesta època. Diu, jo vaig dormir amb tres tios, un d'ells, un noi del Bronx, que es va posar a recitar el Corà, ho hauria de fer fluixet si era de nit, o per dintre. Un altre que em va començar a parlar i em vaig assabentar que anava a Tarragona. I mentrestant m'enviava SMS amb l'altra noia explicant-nos la nostra aventura, cadascú des del seu vagó, vagons de binarisme de gènere, es podria dir. Diu, a no sé quina hora el tren va tenir problemes per canviar d'ample de banda, això no s'ha solucionat mai entre França i Espanya, i ens van fer baixar al carrer, allà, a la natura. Tothom super nerviós i jo feia traductor amb qui podia. Ens van repartir autobusos, jo vaig agafar el que anava a Barcelona i em vaig trobar el noi que anava a Tarragona, li vaig dir, escolta, t'has equivocat, XDDDD, ho escriu així, en Salva, és de la seva època, i llavors a Barcelona la noia es va quedar, òbviament, a casa del Salva i els seus pares una altra vegada.
3: Uau.
0: En aquest cas, la japonesa que vivia a Àustria. no ha explicat si es van liar, eh? O sigui, al final tant d'envers i tant de raïl i no, el jogo no l'ha concretat.
1: Bé, bueno.
0: També diu pel·lícules Estranyos en un tren, de David Lean, aquest és el Hitchcock, no? Breve Encuentro, aquesta sí que és el David Lean, m'he confós de pel·li en blanc i negre. També Sur Scott, aquest és la del fill del David Bowie, i Snowpiercer, una mica més la del Bong Joon-ho, del tren infinit. Vale, Salva, se t'ha acabat el temps, ja fins la temporada que ve no et podrem llegir més històries.
3: És que ell ja té una secció, el Salva.
0: Sí, sisplau. Ah, és dels oients més cinèfils, per tant, aquest últim apartat que he llegit sempre li heu de fer cas. Anem a les reaccions en format àudio, que són les 8 i 9 ja, avui històries de tren, a veure si n'hi ha de romàntiques.
2: Com puixo i baixo molt a Girona perquè ja tinc el meu amor. Doncs aprofito per llegir. Llegeixo quantitat de novel·les, assajos i el que faci falta. El tren és ideal. I a més hi ha la cançó de Mocedades, el compàs de xa-xa-xa, del xa-xa-xa del tren. Mare de Déu, que boomer.
4: No hi va haver un gran discurs a l'estació de França.
5: No. Bon dia, els espert. Doncs jo en tren mai he tingut l'oportunitat per poder lligar, però sí que he lligat amb un altre sistema de transport, que és el BlaBlaCar. Jo era la persona que conduïa, buscava les persones, amb una noia sí que he tingut un lligue. Adéu, això.
6: Ei, experts. Doncs mira, aquest estiu farà 20 anys que vaig fer l'Interrail amb els col·legues de l'institut. I estava tan mal planificat que vam perdre el primer tren i el més lluny que vam arribar va ser a Girona. Així que el primer dia d'Interrail vam acabar a la sala del cel de Juarega. També ens va tocar dormir en alguna estació de tren, al Parc Salicis, a una platja de Marsella, però bueno, quan vam arribar a Amsterdam tot va anar molt millor. Vam tenir que tornar 4 o 5 dies abans perquè ens van deixar tots els calés als coffee shops de torn. La sensació que ens va donar és que els trens de França estan molt més guais que no pas els espanyols.
7: Oh! Última hora.
8: Especial informatiu.
7: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: Bon dia. Què ha passat amb la pitjor cançó del món de Torero? No l'heu acabat de posar? En canvi, heu posat la de IA. No entenc. La posareu, la de Torero? L'estava esperant.
10: No, escucha, és que no puc parlar més.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

Andant per Albo, que sé que sou superfanàtics, però això és el punxem tan sovint amb cançons com aquesta dedicada a l'actriu Angelina Jolie. Ara saltem al present més immediat, música fresca del dia. Avui divendres es publica una cançó col·laborativa de la Uineta amb la Julieta, per fi juntes aquestes dues artistes, nova d'avui, com us dic, amb videoclip inclòs, es titula Bota Bota, i és la fusió perfecta dels seus dos universos.

Vota, vota, digueu-nos si us sembla l'enllaç ideal entre la Julieta i la Uineta nova d'avui. I hem de parlar de festivals, perquè està en marxa al Tinglado de Vilanova i la Geltrú. Ahir dijous, primera jornada, així sonava en directe el concert de la Fúmiga. Li agraïm al nostre oient en Jordi, que ens ha enviat sense demanar-li un parell de vídeos de com retornaven la Fúmiga ahir al parc de la Torre d'Enveja, a Vilanova. Ens ha enviat dos vídeos fets així amb el mòbil, que sentiu de fons, i un outfit check d'ell mateix, en format selfie, que és, bé, doncs el Jordi, el nostre oient, sostenent el got del festival, bevent-se un globus, la beguda tradicional i ben alcohòlica de Vilanova, i li veig aquí un anell de casat, el dit anular, sostenent la gota, i, conseqüentment, doncs una camisa d'aquelles que estava de moda ja fa, doncs, 10 anys, o així, florejades i d'aquest rotllo. Bé, doncs el festival Tinglado, que ja ha començat amb concerts com el de la Fúmiga en la seva gira de comiat. Avui teniu els Pets, la Maria del Mar Bonet en Borja Penalba, en Nacho Vegas, els Populars Fetus, el Romero Domingo, que sentíem ahir al nostre programa. I pel cartell de demà dissabte us pregunto, recordeu les Unsa? Aquest grup basc? La recordareu millor amb aquesta cançó?

0: La Sunsa, amb el seu hit, el Dap Angora, digueu-nos si sou fans i si les enyoreu, doncs no és que tornin, però la seva cantant, la que sentiu de fons, la Josune Arakistain, té el seu projecte musical en solitari, que es diu Sune, és una de les convidades del Tinglado en la programació de demà dissabte i nosaltres que hem aprofitat per connectar amb ella.
1: Kaixo, Sune naiz, Euskal Herriko musikari eta sortzailea. Urte luzez, Untzarekin.
2: Hola, sóc la Sune, música i creadora d'Euskal Herria. Després de molts anys amb el grup Unsa, vaig començar el meu projecte en solitari fa un parell d'anys. El meu primer disc es titula Amaineam, que significa alguna cosa com deixar-se endur o fluir. Hi ha moltes col·laboracions com l'Antia Muiño a la cançó Mila Calore.
1: Edo 21-rekin Oribai abestia.
2: O els 21 a la cançó Oribai.
1: Eta diskoaren ardatza eta Sune proiektuaren ardatza beti izan da trikititxa.
2: El fil conductor del disc, així com també ho era a les cançons d'Unsa, és la trikititxa, l'acordió diatònic tradicional d'Euskal Herria. En aquest cas, mesclo la trikititxa amb sons electrònics de manera que les cançons prenen forma al voltant d'aquesta combinació. És un plaer estar a Catalunya, concretament al Festival Tinglado. Serà la segona vegada que toco aquest festival. La primera va ser a Unsa. Sempre m'ha agradat sortir d'Euskal Herria i escampar la nostra cultura a altres llocs. Estic segura que a Catalunya, i en concret a Vilanova i la Geltrú, hi haurà un ambient bonic.
1: Catalunya, Vilanova i la Geltrú, giro politia egongo dala, eta gogotxunago egongo.
2: Ganes que arribi el dia.
1: Allà ens veiem,
2: adeu.
1: Gabe, bertan ikusiko gera, adeu.
0: Gràcies, Sune. Fins demà al Festival Tinglado a Vilanova. I ara un descobriment, o almenys per mi, si permeteu, perquè no estaria massa controlats, All Cru, que també formen part del cartell.
3: Cartells publicitaris, neons i cares somrient.
0: Qui vagi avui o demà al Tinglado i ja ens enviarà la seva croniqueta musical.
4: Hola, gent, què tal? Una abraçada molt gran als experts i a l'audiència per escoltar-nos. Moltes gràcies. Com deia, som els All Cru, som una banda de punk rock de Catalunya, un grup format entre el Vallès, Barcelona i un que tenim per allà suelto a Vilanova i la Geltrú, que veníem de Los Tronchos, de Casparrat, a Les Buc. Ens vam trobar, ens vam fotre unes birres, ens vam caure bé i vam parir un disc i ens encantaria compartir-lo amb vosaltres. El disc es diu Alli Odi, una mena de compendi entre punt carrer o suburbà de l'extraradi, unes gotes de Califòrnia i coros currats i letres supercurrades a bollon de mensaje. Si voleu escoltar-lo, podreu fer un directe el dissabte a allò de 7:15, junt amb la Rauxeta, el Coc Crim, Sune i Bushido. Apa!

0: Gràcies a oients per fer-nos companyia, gràcies al senyor Daddy Yankee per presentar-nos la seva companya, la cantant romanesa Ina, que ara sentíem a la cançó More Than Friends. I els oients que es comuniquen, com ara la Mireia, que fent referència a la sèrie que parlàvem fa un moment, diu: això d'agafar un tren equivocat expressament i fugir de tot sí que m'ha passat pel cap alguna vegada. No m'has dut a terme, Mireia, un comentari que es queda en la imaginació. En Terra Lliure ens diu: gran descobriment als All Cru, gràcies als experts. Doncs per això estem Terra Lliure, per descobrir-vos música. Els pots anar a veure demà, dissabte, al Tinglado, Vilanova. En Ferran Quintana diu que va descobrir la Sunsa amb una sessió de spinning amb una app que només posa música en mexicà. Dóna quatre explicacions amb el que acabes d'explicar, almenys que tingui una mica de lògica. En David, que és a Madrid i té basquitis, com molta gent de Madrid, diu: de la Sunsa mola les cançons així més folkis, però la meva preferida sempre serà Odoletan, la seva cançó més puncarra. Doncs ara preu atenció, perquè anem de festival, en tenim de diversos oberts, no només al Tinglado de Barcelona, sinó que també avui comença el Parc del Fòrum al Tinglado de Vilanova.
1: Ui!
0: El Parc del Fòrum comença el Festival Xer, després ja anirem, ara hem d'anar a Pirineu.

0: un festival, Mireia, que és un refugi cultural i pot ser també refugi per la calor, atès que és el Pirineu, o tampoc ens n'escaparem?
1: Esperem que sí, esperem que sí. És el Dansana, o el Festival de Cultures del Pirineu, que aquest any arriba, atenció, a la 35a edició.
0: Uau.
1: Convertirà les Valls d'Àneu durant 10 dies en un escenari multidisciplinari que, no us enganyi el nom, no només s'hi farà dansa. En localitats com Esterri d'Àneu, o Espot, la Guingueta d'Àneu, Rialp, s'hi podran veure tant una actuació, per exemple, de l'Àngels Gunyalons o el Carlos Cuevas, com un solo de la ballarina Mabel Olea, o un concert d'en Andreu, Sandra Montfort o Clara Peia, entre molts d'altres. Hi ha espectacles gratuïts i de pagament.

0: Aquests que sentim els obeses també hi toquen. Us destaco, però, una activitat de demà. A les 12, a València d'Àneu, hi haurà un tast de vins, actuació de Núria Andorrà i una xerrada del periodista Nando Cruz sobre el seu últim llibre, Microfestivales y otros escenarios posibles, publicat a Silex Edicions. És una activitat gratuïta i molt interessant, perquè en aquest llibre Cruz reivindica iniciatives culturals com la de Dansana o petits festivals, molts cops autogestionats, que vertebren el país. Quan va passar pels Solidaris de Catalunya Ràdio per presentar el llibre, el periodista va explicar la importància de cites com aquesta, perquè diu que cal plantar cara als grans esdeveniments.
1: La pressió que està fent el mercat, diguem, la indústria de la música, inclús amb aquesta presència de fons voltors que estan invertint en això, és tan bèstia que realment sembla que ens estiguin pràcticament extirpant la cultura i extirpant aquesta necessitat que tenim de reunir-nos i trobar-nos al voltant de la música.
0: Pel periodista musical, els grans festivals tenen una manera de funcionar molt perversa.
1: Si tu tens una empresa qüestionada a nivell d'imatge pública, el que farà el director de màrqueting és començar a posar diners a esdeveniments on la gent s'ho passa bé i d'aquesta manera associis el nom d'aquesta marca al fet de passar-t'ho bé. Idealista és una de les empreses que està disparant els preus de la vivenda i de sobte, quan tu te'n vas al Bilbao BBK Live, tens un lloc, una zona patrocinada per Idealista on pots descansar entre concerts.
0: T'acullen els d'Idealista.
2: O sigui, dintre del festi, una zona que no sé com
0: hi ha... patrocinada per sí. Idealista, amb pubs, sofàs i tal, perquè hagis de descansar. Mentre et pugen el preu del lloguer. Has vist que bonic?
2: Bueno, doncs tothom a viure en un... Es fa en un bosquet, no, el BBK Live? Doncs a viure en un bosquet, en un puf.
0: Doncs ja està. Segons Nando Cruz, la cultura en molts llocs ha deixat de ser un punt d'unió i de fer comunitat.
1: Quan tu vas a un espai petit, has de poder trobar-te amb els artistes que estan actuant. Això en un macrofestival és inviable. He parlat amb músics, amb Lady Pou de Zama, explicava una vegada, deia, és que nosaltres ara, quan toquem a festivals grans, podem entrar i sortir del recinte sense haver-nos creuat amb un sol espectador. Clar, ja la idea de separar artista i públic, no només durant l'actuació, sinó en tot aquest cap de setmana, ja és una cosa que no té cap mena de sentit, perquè llavors ja no és un espai de trobada. Però és que, a més, els grans s'agreguen inclús en funció de la teva capacitat adquisitiva, amb aquestes zones VIPs.
0: L'autor de Microfestivales i altres escenaris possibles ha recorregut el país des de fa anys i panys buscant propostes genuïnes i alternatives i per sort assegura que hi ha molta oferta.
1: Em trobo molta gent que diu és que aquí, a Barcelona inclús, és que aquí ja no passa res, n'hi ha 500. El que passa és que no els descobreixes perquè et queden lluny de casa, perquè generacionalment ja no hi empatitzes o perquè es mouen en uns marges que els fan poc visibles. Doncs si amplies escala nacional és infinit. Hi ha una riquesa brutal, molta més diversitat que la que pot garantir un sol macroesdeveniment.
2: Si voleu sentir més reflexions de Nando Cruz, podeu anar demà a les 12 a València d'Àneu i aprofiteu per gaudir de la 35a edició del seu festival que s'allarga fins al dia 9 d'agost. Són les 8 i 28, és divendres, així que ara, pel·lis.
3: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
2: Si algú té curiositat per saber quines poques pel·lis gosen estrenar-se avui divendres, que l'Odissea d'en Nolan porta només 7 dies a sales, doncs una d'elles és aquesta comèdia espanyola que sentim de fons, titulada 3 de más. Marc Garriga.
4: 3 de más és l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat, a anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró. Els mateixos productors de la famosa Intocable aposten ara per una altra història simpàtica, emotiva i reconfortant. Aquest cop real, El sueño americano, sobre dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. També arriben la noruega Rufus, la serp que no sabia nadar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, i el drama i l'anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe.
2: Gràcies, Marc Garriga. Per cert, molt xula, l'anfitrión, amb en Willem Dafoe fent de milionari grec del 70 que celebra el seu aniversari i la seva illa particular amb polítics i mafiosos a parts iguals. Ja vaig tenir l'oportunitat de veure-la i a la següent hora de programa la comentarem amb l'Alfons Gorina. Serà a 9:45 del matí. Ara, un matí més, us despertem amb música. Ara amb la veu de l'Aina Reig, que ens canta la cançó Un matí més, i ara de seguida l'actualitat de la jornada.

0: se acabó.
1: Dos minutets que passen de dos quarts, per tant, anem per feina ja amb l'actualitat de la jornada. Avui, que és divendres, avui, que és 24 de juliol, Sergi Ruiz, què cal saber?
2: Que des de fa un parell d'hores, a les 6 del matí, mitjanit a la costa est dels Estats Units, han entrat en vigor els nous aranzels duaners als Estats Units, situats entre el 10 i el 12,5%, que afecten una vuitantena de països, entre ells tota la Unió Europea sencera. Substitueix d'aquesta manera l'aranzel global del 10% que Trump va imposar el mes de febrer, després que el Tribunal Suprem va anul·lar les anteriors càrregues imposades als productes importats. Això sí, aquests nous aranzels no s'aplicaran a tots els productes, se'n lliuren, per exemple, al petroli i al gas. D'altra banda, a casa nostra, Adif no veu risc en els habitatges del barri de la Vallbona de Barcelona, propers a l'esvoran provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. Mentrestant, això sí, les línies R2, R2 Nord i R11 estaran tallades com a mínim fins la setmana que ve. I la plaça de Sants de Barcelona ha de recuperar avui, en principi, la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas dimecres a la nit, que va ferir 8 operaris que tenen una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 12 hores. Els tècnics encara investien què va fallar. No es va haver de desallotjar cap veí. Això sí, diversos carrers sí que van estar tallats a tot el matí i alguns comerços no van poder obrir tot el dia. Avui sí que ho podran fer. I acabem amb economia perquè el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques, manté congelats els tipus d'interès al 2,25% com a mínim durant el que queda d'estiu. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està inquieta per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucionin els preus de l'energia, al setembre sí que hi podria haver noves pujades de tipus d'interès.
1: Les 8:34, Sergi, què no t'esperava saber avui?
2: Que la ciutat amb més bessons del planeta està a Nigèria, es diu Igbo Ora, i els científics estan investigant per què està passant això aquí, perquè situem la magnitud, si a tot el món hi ha 12 naixements de bessons per cada 1.000 parts, aquí n'hi ha entre 45 i 50 sobre 1.000, és a dir, pràcticament triplicant o quadriplicant la mitjana de tot el món, fins al punt, de fet, que cada 11 d'octubre celebren el Festival Mundial de Bessons i va gent de tot el món per comprovar una mica què està passant. No se saben encara les causes, però diuen que per una banda pot ser o causes genètiques, també l'endogàmia o fins i tot condicions ambientals i dietètiques.
1: I ara la previsió del temps per avui, divendres.
2: Matí càlid amb sol i alguns núvols baixos al litoral, esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes encara de forma puntual fregaran els 40 graus, però avui podria ser l'últim dia que s'arribi als 40 graus de moment. I per aquest cap de setmana fins i tot hi pot haver xàfecs i tempestes localment fortes amb alguna calamarsada al nord i al prelitoral del país.
1: Bueno, calamarsada és estiu, eh?
2: Sí, la típica d'agost, ara a finals de juliol.
1: Donen per story. El titular d'esports.
2: Que el migcampista del Barça, Frenkie de Jong, té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador, però estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
1: I ara l'Olivia Dean, que ens canta Man i nit, l'home que necessito, i valtros, necessiteu treure el mòbil que de seguida juguem al miniquiz. Rollmaster, llesta?
3: Preparadíssima.

0: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Em dic Helena.
6: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
5: No m'havies dit que tenies un germà.
6: És complicat.
2: La mateixa sang. El mateix amor.
7: Imagines quin gust deu tenir la seva sang.
2: Diaris de vampirs.
8: Disponible a la plataforma 3CAT.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
11: En Joan va baixar la fonda.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
9: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
13: Bona tarda de nou, són les...
9: I Aina Ostrell.
14: M'estan pagant per fer això.
9: FM, app i 3CAT.
15: ICAT no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí, de 8 a 10.

0: Les 8 i 41 minuts, hora de jugar, hora de mini-quiz. Si voleu participar i també explicar-nos tot el que voleu o votar la cançó de les 10, ja sabeu on entrar.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
0: Pel que fa al mini-quiz d'avui, Montse, sobre quina àrea temàtica els oients hauran de demostrar coneixements?
2: Avui, sobre els trens, el tema d'avui.
3: El tren arriba, tu i jo et podrem pujar.
2: El tren és un sistema de transport revolucionari. Els seus inventors van resultar ser els enginyers més sensibles de la història, ja que van idear un sistema de transport col·lectiu en el que sobretot puguis llegir, gaudir del paisatge per la finestra, quedant-te mirant la persona amb qui no et cal parlar, perquè mirant-vos ja us ho dieu tot. Fins que un últim dia tingueu un comiat en una estació de tren, precisament, i mentre l'altra persona, l'andana, fa unes últimes passes tímides, sobrepassades de seguida per la velocitat del tren, tu, des de la finestra del vagó, vesses l'última llàgrima que en qüestió de dècimes de segon ja serà molt lluny. Es farà espura, plorar. Però no, en realitat això últim és una sensació perquè tu ets el que et mou i la llàgrima cau verticalment a la via, però això ja ho explicarem el dia que parlem de física, que parlarem sobre l'observador i l'observat i de perspectives sobre ruptures amoroses, sobre el deixador i el deixat. Tornem als trens. Perquè també ho sap tothom que l'ample de la via internacional és de 1.435 mil·límetres, tot i que n'hi ha de més grans, com ara l'ample indi, que es fa servir a països com l'Índia, Pakistan, Argentina o Xile, que és de 1.676 mil·límetres, i de més estrets, com ara l'ample de via de 3 peus, que fan servir a països com Austràlia, Estats Units o Colòmbia, que és de 914 mil·límetres. I tot això ens porta al tema en qüestió, ara sí, els trens en miniatura. Alguns d'ample de via de 5 polzades, aquells trenets d'oci que són massa grans per tenir-los a casa, però són massa petits per entrar dins. Així que haurem de seure al sostre, solen evitar parcs i jardins de les nostres poblacions. Avui us preguntem per ciutats que, malgrat tenir molt de patrimoni, tenen mancances de trenet de parc. Quin dels següents trenets no existeix? Opció A, el trenet de Can Mercader de Cornellà de Llobregat. Opció B, el trenet de Parc Vall Paradís a Terrassa. L'opció C, el carrilet de Vilamanya a Riu de Canyes. O la D, no, i en falta una, el trenet del Parc del Cardenal Cervantes a Tarragona. Opció E, el trenet Parc Pau Casals de Santa Maria de Palautordera.
4: La B.
1: 638-684-565. 638-684-565.
4: Vale.
0: Quin dels següents trenets no existeix? A, el trenet de Can Mercader de Cornellà de Llobregat. B, el trenet del Parc Vallparadís a Terrassa. C, el carrilet de Vilamaia a Riu de Canyes. Vilamanya, perdó. D, el trenet del Parc del Cardenal Cervantes a Tarragona. Com ha dit la Montse.
2: O, l'he catalanitzat.
0: No, es pronuncia així. No sé de què ric. O, opció E, el trenet del Parc Pau Casals

0: Les 8 i 47 teníem pendents a resoldre el miniquiz d'avui.
1: Us recordem que la pregunta era: quin dels següents trenets no existeix? L'opció A, el trenet de Can Mercader a Cornellà de Llobregat; la B, el trenet del Parc Vallparadís a Terrassa; la C, el carlet de Vilamanya a Riudecanyes; la D, el trenet del Parc de Cardenal Cervantes, així es quedarà, a Tarragona; o la E, el trenet del Parc Pau Casals a Santa Maria Palautordera. La resposta correcta és la D, el trenet del Parc del Cardenal Cervantes de Tarragona no existeix, perquè a Tarragona no hi ha cap Cardenal Cervantes amb un trenet. Només hi ha un carrer que es diu així, però només hi ha cap un carril amb un sentit de cotxes. Això sí, també hi ha lloc de pollastres ales.
2: Bueno.
3: Avui hem tingut 63 respostes, de les quals 47 han estat correctes. Montse, per últim dia, digue'ns un
1: número. Ai, el meu últim dia, ens
3: número...
1: vam pensar bé aquest número, a veure...
3: Avui estic en ruleta, eh? Què surt?
1: El 3!
3: Parlaria tota aquesta... El 3, mira. Doncs avui el 3 ha estat en Joan, amb el número de telèfon acabat en 86. Per tant, l'enhorabona.
0: Joan, t'endús un lot cultural que configurarem de forma personalitzada amb lectures i tal. Ara t'escrivim per WhatsApp i et diem com fer-te l'arribar a les teves mans. Ara, a veure qui endevina la següent cançó, el títol.

0: I després dels Blur, arribem a les 8:51, parlem de teatre de la companyia britànica Hofes Schechter, que estrena al Festival Grec la seva última creació, Theater of Dreams, en què exploren la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure també avui mateix al Mercat de les Flors. Ahir va anar la nostra companya, la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theater of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe, en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofes Schechter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
2: No, no, no, no, no, no.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: I avui a la Wars on Ever, a petició de Montse Barcón, que fa 5 dies que ho està esperant, especial karaoke, bàsicament.
5: Estic nerviosíssima.
4: Secció, de fet, aquesta secció pràcticament sempre ha sigut un karaoke, però avui més que mai he trobat un estudi amb les 100 cançons més cantades en karaoke a tot l'estat. No les farem totes, farem un top 5.
5: Oh.
4: Comencem, micros oberts, sisplau, Dani, per Un beso y una flor.
6: Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós.
0: Doncs vaig dir que seria karaoke.
5: Cantant,
0: però se sent el cantant.
4: Sí, crec que si no, no hauríem aconseguit quadrar.
5: Estàs fent malbé el moment, que jo estava aquí extasiada cantant.
7: Està gaudint, la Montse, deixa-la, que és el seu dia.
5: Benvingut al Nino, és igual.
0: Allà
5: del mar hi haurà un lloc on el sol cada matí brilli més.
0: Serà la forja del fat, les roques del Corriol.
5: Perdó, experts oients.
0: Els que sempre ens han estimat quedaran enrere.
4: Haig de dir molt ràpid que tècnicament era el número 6, però per allà mig hi havia una de Luis Miguel que era massa lenta i dic, mira, posem millor Un beso i una flor que la de Luis Miguel. Seguim amb la cançó més moderna del rànquing.

0: Yo me atrevo.
1: Va molt ràpid, això.
0: Hoy estás hackeando con ella.
2: Vamos, sé que tu pots. Cançó que, haig de dir, té perles, ho hem llegit, les hem cantat una mica, però usted de cerca me pone peligrosa por un besito, hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa. Unes quantes red flags que té aquesta cançó. Més música, va.

0: en un dia de karaoke, òbviament, no hi podia faltar.
1: Oh. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues en mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, la, la, la, la.
2: Percussió incorporada de Montse Marcon.
3: Sona l'ampolla al Trescat.
0: Montse Marcon, que està gaudint com ningú aquesta secció. Acabem el top 1, que no llencis el paper perquè la tens just darrere, la cançó, perquè acabem, en aquest cas, amb Fito i los Fitipaldis.
4: Hola, Vito Marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
0: Aquesta no, Montse?
5: No, aquesta a mi tampoc, no m'agafa gaire.
0: És la, potser més de la meva.
3: Hauries d'haver posat l'oreja de Van Gogh, la dels 3,
5: ai, no,
3: la del 20 d'enero.
0: Tinc un bonus track.
3: Ah, l'espero.
0: Dani, tens per aquí posat Alaska.
4: A qui le importa lo que yo haga, a qui le importa.
6: He trobat a quin foli se li havia donat la volta.
3: Ja s'hi seguiré.
4: Nunca cambiaré.
3: Això és un himne, família, això és un himne.
4: A quién le importa lo que yo haga. A quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, ya s'hi seguiré. Nunca cambiaré.
0: Seguim cantant, si vols.

0: En David, celebrant que soni en Perales, la Mireia Garrido, que diu Perales forever, jajaja, m'estan cantant aquest karaoke. Però totes en, totes en espanyol, eh? Però Mireia, si ho estàs celebrant, és que és la mateixa oyenta. Bé, doncs ara...
1: Això és la Wilson Eva.
0: Sentirem la cançó i...
2: Hey,
0: avui dedicada als museus, a veure si us sembla romàntica.

0: Bé, que ja són les 9.
1: Activem-nos. Que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Seró. Aica.
2: Ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, mamaire, ara muntanya, ara muntanya, que en joguen de piulum, mamaire, ara muntanya.

0: Les 9 i 2, comencem a Maranès a aquesta hora amb la Lidé Sans, que ens canta a la muntanya. És a dir, que anem a la muntanya i comencem també amb la companyia dels oients, com ara en Luciano, que diu m'encanta aquest karaoke, la Mireia celebrant-ho també, en Carles Bové, m'encanta el riure de la Montse, de tant en tant suscita els girs d'aquest programa les seves rialles, o l'Albert Marín, que diu no us podeu imaginar el que va representar la cançó A qui li importa, d'Alaska i Dinarama, per un adolescent marica dels 80. Oh. Emoji de bíceps, emoji de bíceps.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs gràcies per ser-hi, Albert, i també al Nacho i tots els que esteu comentant. Si voleu seguir parlant, ja sabeu on fer-ho.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Que aquí llegirem les vostres paraules, de seguida sentirem més àudios vostres, i el que podeu fer és quedar-vos aquí al WhatsApp hores i hores comentant i també votant la cançó de les 10, que podeu triar a partir de l'enquesta que teniu ja aquí fixada al nostre grup amb els oients, amb les quatre cançons que us preseleccionen, Sergi, inspirat en...
2: La Famèrdida!
3: Un dia com avui, 24 de juliol de 1969, naixia Jennifer López, així que avui portem quatre cançons de la diva del Bronx. Podem fer de karaoke ara mateix?
1: Total.
3: Avui celebra 57 anys J-Lo, la persona d'origen llatinoamericà més rica de Hollywood, segons la Forbes, que l'any 1999 començava la seva carrera musical en plena explosió de la música llatina arreu del món, i ho feia trepitjant fort i rebentant les pistes amb aquest Let's Get Loud que sentíem i que estava escrit ni més ni menys que per Gloria Estefan. Avancem uns anys més, l'any 2006 ens regalava un dels himnes de desamor més passional, Keith Easton.

0: cançó que té història perquè es veu que el seu exmarit, Marc Anthony, una nit va somiar amb Rocío Jurado, que feia poc que havia mort, i la Jurado li va cantar Què hiciste? I li va dir, esta és per a Jenny.
1: Oh. Llegenda urbana.
0: Això explicat per la mateixa J-Lo.
1: M'encanta aquest misticisme.
0: Tant de bo que sigui veritat.
2: Hauria sortit del karaoke.
0: Del 2006 saltem al 2011, on, parlant de pistes de ball, ens convidava tothom a ballar. Cançó que van fer amb Pitbull, que en aquell moment vivia un dels seus màxims pics de popularitat i van modernitzar i viralitzar la lambada del grup a Kaoma a base d'electropop. I, de fet, els hi va agradar tant col·laborar junts que anys després treien una altra cançó plegats, Dance Again. Però acabem a l'any 2016, aquesta última dècada. Ha fet grans temacles, com El Anillo, no l'hem posat avui, perquè havien de tallar algun lloc i ens hem quedat a l'any 2016 perquè no ens podíem quedar sense això.

0: Jo crec que aquí, més que un karaoke, hauríem de fer un jazz dance o algo. Llàstima que no és gaire radiofònic, però estem aquí tots.
1: Posem quatre càmeres i això ho anem ràpid, eh?
2: Roger, aquest programa està demanant a crits unes càmeres.
3: Unes càmeres? D'aire?
2: També, d'aire comprimit.
1: No podíem deixar fora de la llista Ain't Your Mama, una declaració d'intencions sobre l'empoderament femení i la igualtat dins la parella, on criticava tots aquells homes que no foten ni brot en una relació i tracten les parelles com si fossin les seves criades. Per tant, avui us fem triar entre aquestes quatre cançons: Let's Get Loud, Que Hiciste, On the Floor, Ain't Your Mama, i haig de dir que és el dia de la setmana que més igualat està, de moment, entre Let's Get Loud, que va amb 27 vots, i Ain't Your Mama amb 20.
3: Doncs la decisió és vostra, oients. A les 10 us direm adeu i bon cap de setmana, i ho farem amb la cançó que vosaltres trieu. I la següent que nosaltres us hem triat per despertar-vos entre núvols de cotó i les veus avellotades de la Mireia o el riure de la Montse és, i la presència d'en Sergi, que també està molt bé.
2: Home, Sergi!
3: Bueno, Sergi ens llançarà un petó ara mateix.
2: Sergi.
3: 9:06, ara la suavitat de Smooth, de Chainsmokers.

0: Acabó.
1: I seguim amb més música a les 9 i 9 minuts del matí. Avui és divendres, dia 24 de juliol, i durant tot aquest mes de juliol en què us hem ofert aquests 20 programes extra estiuencs, en Blai Mercens ha fet una repassada i en seguirà fent una repassada als 20 anys d'ICAT. Cada dia un any diferent, una cançó diferent. Bon dia, Blai.
2: Bon dia, experts. Avui en el nostre viatge per la història d'ICAT ens aturem al 2020. Que ningú s'espanti. Però per uns moments tornem a l'estiu dels confinaments perimetrals, espectacles amb mascareta...
3: Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país.
2: L'any que ICAT es va haver de reinventar amb un programa...

0: els experts. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Segur que us va quedar gravada aquella cançó de l'any 2020, aquest puto any que vam fer girar i girar aquí de Seicat, encara que molts treballàvem a la distància, però molts de vosaltres ens vau seguir fent confiança. Ara són les 9:13, han passat 7 anys des de llavors, encara que alguns es pensin que era fa 2 anys només, però segueix la vida i avui comença el Festival de Música Urbana Xer al Parc del Fòrum de Barcelona amb la Lola Índigo, entre altres artistes com en Juan Magán o en Mike Towers.

0: em retraien fora d'antena que he dit que són 7 anys. Clar, em referia des de la pandèmia, eh? Dic, per alguns són 7, per altres són 3. Vull dir, és una cosa que queda molt, molt vaga en el nostre record, perquè sabeu que la memòria es va construint al llarg dels anys sobre
1: els mateixos records. I havia de canviar tot, eh? Després de la pandèmia. Sí, tot, tot havia de canviar.
0: I en vam sortir reforçats.
2: Oi, tant, molt millors, molt millors.
0: Bé, el Xere Festival ens mola, perquè sí, ens mola la Lola Índigo i en Juan Magán i en Mike Towers, però hem especulat una mica el cartell i hem descobert, mirant allí els DJs, allà sota, escena local, l'Anna Gisbert, una DJ que fa mashups tal com aquest.

0: També hi haurà l'Alixa, avui, perquè fa l'escena local. Molta música urbana al Xer Festival. Demà teniu De La Fuente, La Petaceta, els 31 Fam, la nostra estimada DJ Trapella, que l'heu vist a tants festivals, festes majors, aquí a ICAT, també l'heu sentida a les seves sessions de divendres i dissabtes. No fallarà a l'antena d'ICAT avui ni demà la Marta, la DJ Trapella. Però l'altra DJ de la nit, la que hem investigat i almenys jo no tenia tan controlada, he mirat a l'Anna Gisbert, li he fet un stalking en tota regla professional. M'he mirat els seus stories destacats i vídeos i ens hem posat en contacte amb ella perquè m'ha molat bastant.
1: Hola, què tal, guapíssims i guapíssimes? Soc l'Anna Gisbert, pels que no em conegueu, m'encanta la música urbana, sobretot el reggaeton, el trap, també el reggaeton és una mica més antic, i tinc moltíssimes ganes d'anar al festival, al Xer Festival. I sobretot moltes ganes de connectar amb la gent, que la gent s'ho passi superbé, i això, l'estiu va molt, molt, molt bé, tinc moltes dates, però realment el Xer Festival és una de les dates, o la data potser, que més il·lusió em fa, que més ganes tinc de viure, sobretot també perquè compartim cartell amb artistes increïblement super top. Ens veiem allà a punxo de 4:20 de la tarda a 5. I una abraçada per tots i totes.

0: La persiana baixada, ens canten. Heu vist aquí el xoc, eh? Unes veus que us sonen molt, unes altres que també us sonen molt, i també canten juntes. És a dir, el Sexeni per una banda i el Sioni per l'altra, estimats tots ells, d'aquest programa. A les 9 i 18, com us dic, i ara parlem de lectures i una cosa que ens encanta molt i sempre defensem, que és llegir teatre. M'encanta, Montse, llegir, òbviament ho llegeixes tot, però m'encanten les acotacions, en plan, entre parèntesis, entra un os, no?
1: O, i tu ja estàs veient l'os.
0: Entra tot l'exèrcit de Polònia, i ostres, com hi cap això sobre un escenari.
1: I també, que és màgic.
0: També les de surt, no? No sé què, no sé què, Hamlet surt. Uau, això, clar, no llegeixes. I a més, és una mica, a mi em recorda una mica el Simpson quan algú diu el seu gag, i com que no volen dibuixar més, de cop surt del plano, jo miro el que no es veu, dic, clar, i ha dit el seu gag i s'han cansat d'animar-lo, fora del plano. Doncs Shakespeare devia fer... No. Falstaff, surt. Següent escena. Bé, anem a parlar d'això, de teatre per ser llegit, és a dir, el que fa el dramaturg, la seva obra, i ho podeu trobar en una llibreria especialitzada en el tema.
1: Exacte, i mira que no és gaire freqüent, no tothom fa com tu, que llegeix teatre, però és una experiència molt recomanable, com diu el Roger, i per sort, després d'uns anys sense tenir llibreria especialitzada en teatre, celebrem que l'actor, director i dramaturg Ferran Utzet decidís obrir la llibreria Jàssera, al centre de Barcelona, l'única en la seva espècie, Jàssera. És que és un nom preciós, també.
2: Sí, Jàssera. Molt maco.
1: Ell mateix ens explica per què li va posar.
3: Se'm va acudir perquè vaig repassar el glossari de termes teatrals, com cameta, bambalina, escotilló, que són termes tècnics que fan servir els treballadors del teatre, i vaig buscar el que fos més inequívocament català. I en aquest sentit, em va semblar que la Jàssera, que és l'espai tècnic que queda darrere de la paret del fons de l'escenari, una zona de càrrega, d'emmagatzemament de material tècnic, doncs em va semblar que el nom de Jàssera tenia una G, tenia una doble S, tenia un accent obert, tenia vocals neutres, i em va semblar doncs que era fantàstic per posar ja en el centre la qüestió de la llengua en un barri on la majoria de comerços que obren es rotulen en castellà o directament en anglès, no? Que és Ciutat Vella.
0: Jo fa uns mesos que vaig anar a veure Antígona al TNC, aquí ho vam comentar, tu hi vas anar, Montse, també?
1: No.
0: Doncs vaig uns dies abans, dic, doncs mira, com que llegir teatre també és curtet, em vaig agafar el meu volum d'obres de Sòfocles, que tinc de fa 20 anys, vaig llegir Antígona una altra vegada, i vaig pensar, diferència amb el teatre actual, vaig pensar, vaya xapa, cada personatge, quan diu algú, li dona mitja pàgina. És, ja sé que fa 3.000 anys, o no sé quan, bueno, 2.500 des de llavors, però avui en dia hi ha com una mica més de ritmillo, no? Vaig dir, sí, vaya paràgraf, sí, li donen a cada un.
1: Ara, perquè els nostres cervells ja s'estan com retenent, sí, una miqueta i el ritmet, eh? Sí, aquella emoció fragmentada, aquell TikTok mental.
0: La posada en escena era bastant fidedigna, eh? No literal, però vaja, que hi havia textos llargs, sí.
1: Tornem a la llibreria Jàssera, a Ciutat Vella, al carrer Sitges, número 8. Li van preguntar al Ferran com va reaccionar la gent quan va dir «Obro una llibreria, el casc antic i especialitzada en teatre».
3: Una de les respostes habituals era aquesta de preguntar-me si m'havia tornat boig, que com ho pensava fer, que... I val a dir que, bé, que aquest projecte és viable perquè l'obro l'establiment en un local que és propietat del meu pare i que abans havia estat del meu avi, del meu besavi, que sempre havia estat llogat a diferents comerços, i abans hi havia hagut, doncs, una botiga de roba antifeixista, que són els últims que van decidir plegar fa un any. Abans hi havia hagut una botiga de discos, abans hi havia hagut un sabater, sempre ha estat com llogat a comerços de proximitat. Però tot i això, la gent em deia, bueno, sí, però igualment estàs boig. I a mi em va agradar molt el que em va dir el Joan Llago, dramaturg, doncs, de La Calòrica i de moltes altres obres, que som molt amics, som companys de promoció de l'Institut del Teatre, i ell em va dir, estàs boig, però no estàs sol.
1: Que maco tenir amics així,
2: molt bonic,
1: eh?
2: Molt bonic.
1: Estàs boig, però no estàs sol. Volem samarretes d'això! Així que entre turistes i obres a la Rambla tenim oberta la botiga i ens falta saber si hi va gent i quin tipus de gent hi va, més enllà del que és obvi, que és la gent del sector teatral, no? Estudiants de teatre, dramaturgs, escenògrafs, directors...
3: el sector que diríem el col·lectiu dels superespectadors, jo els hi dic, no? Que són aquests espectadors apassionats, que ho van a veure tot, que volen el text d'aquella obra que els ha agradat tant i que d'alguna manera són els que omplen les platees. I sí que hi ha una part que m'ha sorprès, que és la del teatre amateur. Ara penso que és un moment molt, molt curiós, molt interessant, perquè hi ha una nova fornada de grups de teatre amateur a tot el territori. Persones que m'expliquen que s'acaben de fer càrrec d'un grup de teatre a Cardona o a Berga i venen a buscar obres no del repertori clàssic, sinó més semblants a les obres que els agraden, no? I que veuen als teatres de Barcelona o que fan gires. Llavors, en aquest sentit, obres que tenen molt, molt de recorregut són les obres de, no sé, d'autors com la Cris Clemente, del Jordi Casanovas, del Guillem Clua...
1: Ens deia també que la Marta Butxaca té molta sortida entre aquest grup de clients que arriben a la Jàssera i obtenen un servei personalitzat. Demanes, entres a la botiga, demanes quin gènere vols, la durada, quants personatges, i et diuen, agafa aquesta obra, agafa aquesta altra.
0: Actes?
1: Que bo! Actes, això és un luxe. I ara ve la pregunta clau. Els números surten o no surten? Perquè ja sabem que la cultura no enriqueix especialment els seus treballadors.
3: Els números encara no surten, en el sentit de que no és un projecte autosuficient, que és el que aspira, que pugui pagar el sou de la persona que treballa cada dia, que és la Tània, la llibretera, i per això aquesta segona temporada, diguem, no? Ara, després de l'estiu, sí que tinc la idea d'arrencar més clubs de lectura, visites guiades als teatres del barri de l'Alt Raval, no? Després també la meva idea és que hi hagi més activitat a règim de lloguer, doncs es facin a la llibreria i mica en mica es vagi com col·lectivitzant aquesta despesa i si aquest espai realment doncs, el volem fer créixer entre tot el sector teatral doncs, és el que permetrà que sobrevisqui i tingui una vida ojalà tan llarga com la de la llibreria Millà que va estar oberta més de 100 anys. I woke up in the streets of Bangkok and
1: then I fell asleep. Aquestes visites guiades les està preparant Toni Ramon, responsable de l'exposició Barcelona, ciutat i teatre que podeu veure al Born Museu d'Història de Barcelona. En Ferran cita la llibreria Millà, que era el temple de tots els amants del teatre i que, com diu, va estar oberta 115 anys, però va tancar el 2015, i ell ho definia com un espai de felicitat.
3: Era sobretot usuari, recordo l'època d'estudiant, no? D'estudiant d'interpretació i després de direcció. És un moment on la sensació de pertinença que et dona una llibreria específica és molt important, perquè tu vas a buscar llibres doncs, de Brecht o de Sófocles o d'Anne Bogart, i mentre estàs allà remenant et trobes amb que arriba un director que coneix el llibreter i un actor, i xerren, i és un espai molt horitzontal, no és un espai en el qual t'han de convidar com una estrena. No és un espai... La sensació de pertinença en el món del teatre és molt difícil, no? I és molt gradual.
0: Aquí venien a aquesta llibreria històrica, venien els textos, de Lorca quan s'estrenaven, eh? O sigui, quan la Montse ha dit 115 anys, feu-vos encàrrec de lo històrica que
1: era. Sí, era molt bonica, eh? Entraves allà i ja transportava on volguessis.
0: A més, hi havia rebotiga, vaig llegir una vegada, rebotiga de per textos en català, quan per algun motiu algú idiota perseguia una llengua així i l'altra no, i hi havia la rebotiga allí misteriosa i podies pillar-ne també, no?
1: Ah, m'està posant la pell de gallina, això.
0: No existeix, eh, aquesta llibreria, estem fent records d'una cosa que no existeix, però celebrem que existeix la Jàssera.
1: Ah, exacte, existeix la Jàssera, i també hem de dir que el Ferran Utzet té ara mateix una obra seva en cartellera.
3: La Truita és l'última obra que he dirigit i la podeu veure doncs, aquest mes de juliol i també la primera setmana d'agost i també durant el mes de setembre aquí al Teatre Poliorama, molt a prop de la llibreria, de fet. I jo penso que no us l'heu de perdre primer perquè hi ha 8 actors, 8, això és un luxe, en el teatre comercial han estat absolutament de gràcia servint una comèdia fantàstica i que connecta moltíssim amb el públic. Aquests dies realment la nostra sensació és que la recepció de l'obra és molt bona, la gent hi connecta de seguida, i a més jo penso que és una obra que, tot i que comença sota aquesta aparença de comèdia, amaga una reflexió molt profunda sobre la família, sobre la parella i sobre la soledat que podem arribar a sentir en aquestes dues grans institucions, no? que organitzen la nostra vida en comú.
2: Escoltes els experts d'ICAT.

0: La Tour de Querol, almenys arribem a 2:15. Regats espectaculares, suposo que no cal traducció del títol d'aquesta cançó. 2:15, ara les notícies. Què cal saber per avui, Sergi Ruiz? Avui que és divendres, que és 24 de juliol.
1: Que si heu d'agafar el tren, paciència, nova jornada complicada pels usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esboranga al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre DIF assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. A Catalunya, el pic de la onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt els pròxims dies. De fet, els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc 160 municipis a Catalunya. I parlant de risc d'incendi, estem pendents de grans incendis a Madrid i a França. 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat al sud de Catalunya i, de fet, el govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. De fet, ara, a 9:45, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de presidir la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. I a França, el president Macron demana ajuda a la Unió Europea per disposar de més mitjans aeris per combatre els incendis forestals. 2 focs cremen sense control el dels departaments atlàntics de la Gironda i les Landes, que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones.
0: Les 9:31 minuts, Sergi, que no t'esperava saber avui.
1: Que aviat deixarem de reconèixer els bitllets d'euro.
0: Parlem de numismàtica, bueno, això són monedes. Bueno, és igual, val igual. Sí, parlem de bitllets d'euro.
1: Parlem de bitllets d'euro perquè la Unió Europea ahir va presentar els nous dissenys. Van presentar, crec que, una desena que ara sotmeten a votació fins al 21 de setembre. Després els començaran a fer i d'aquí un any o dos començaran a circular, però ara tenim, i us els ensenyo...
0: Però quan dius que no els reconeixerem és perquè...
1: És perquè, mira'ls, els que te n'he portat una mostra, n'hi ha per aquí també tens per darrere, hi ha dues temàtiques. Una que és cultura, que bàsicament hi podem veure a les cares de Beethoven...
0: Deixa'm jugar. A veure, les 50, aquest és Cervantes?
1: Sí.
0: Vale, el de 100.
2: Cervantes.
0: El de 100, aquest és Da Vinci?
1: Podria ser.
0: Ah, el de 10, és, efectivament, és Beethoven. I llavors...
1: Després tenim l'altra categoria, que són...
2: Hi ha alguna dona?
1: Hi ha Marie Curie i Maria Callas.
0: Hòstia, el clàssic. No faltava Frida Kahlo, però no és europea.
2: Exacte.
0: Vale, i després hi ha l'opció de votar ocells. Això ja està en els passaports, que suposo que ho fan perquè la gent no s'enfadi. Però també ocells als bitllets, i així ningú s'enfadarà. En plan,
2: perquè no, volen,
0: correcte,
2: no?
0: És que el meu rebesavi era un rossinyol. No es pot ofendre ningú per això. I llavors...
1: Haig de dir que a l'altra banda dels ocells hi ha edificis de la Unió Europea i a l'altra banda de persones hi ha gent fent coses culturals, per dir-ho d'alguna manera. Hem vist unes persones mirant un edifici, uns en una llibreria, gent fent coses culturals.
2: Gent fent coses. Les coses catalanes han fet coses.
0: Sí, per cert, si algú no ho sabia fins ara, ho dic, ja sé que fa... els euros van començar a circular el 2002, no? Ja sé que fa 23 anys, però la gent no s'ha assabentat. Si mires a una banda els bitllets, hi ha ponts i a l'altra hi ha finestres. Llavors pots fer el recorregut històric. El primer pont és romànic, després hi ha un gòtic, un renaixentista, un neoclàssic, i arribes fins a una finestra o un pont actual.
2: Has de tenir molts de bitllets per poder-ho fer,
0: bueno,
2: no?
0: Algú ho pots mirar. A mi m'agradava perquè era arquitectònic i com que no representava cap edifici, tampoc ningú es pot ofendre. Ara, però, ja algú podria dir, no, és que ja surt un italià i jo soc de Luxemburg, no?, perquè surt Da Vinci.
1: El que sí que hem de dir és que tenen molt més color que els actuals, com a mínim a mi m'ha cridat l'atenció.
2: Sí, està molt saturat aquest color.
1: Aquest verd que sembla Da Vinci, i té un verd molt, molt cridaner. I l'altra cosa és que hi ha una part que són bitllets verticals, és a dir, si ara tenim sempre el cap que són com horitzontal al dibuix, ara n'hi haurà alguns que el dibuix estarà en vertical, com si fos aquí
2: Instagram.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí que per la gent que és a poc donada als canvis, dir-vos que malgrat pugir la saturació del color, segueixen sent la mateixa gamma. El de 100 és verd, el de 50 és taronja, el de 10 és rosa... El de 20 és blau, sí.
1: Què triaríeu vosaltres, cultura o ocells i rius?
2: Tenir-los.
0: Els personatges em molen, eh? Sí, tot i que hauria de veure el llistat definitiu de personatges.
2: Exacte. No,
1: els personatges
2: crec
1: que són els mateixos, l'únic que canvia és el disseny una mica per cada bitllet.
0: Ja està decidit, eh?
1: Sí.
0: Sí, Beethoven, Maria Callas, Da Vinci i això, ja està decidit.
1: Correcte.
0: Doncs el més proper que tenim...
2: Els ocells, jo vi ocells, doncs.
0: Cervantes era mig català, no? També era bastant català.
1: Mira, també hi veig que hi ha l'escriptora Berta von Stanter.
0: Hosti, l'hauria de conèixer.
1: Ara mateix no, ja, no surt.
0: Tu que dius que no hi ha prou dones?
3: No, aquesta no la conec.
0: Merda, no, si tampoc sé qui és.
3: Dala de la Berta.
1: Podeu votar fins al 21 de setembre i ahir a la tarda vaig dedicar una estona a fer l'enquesta i no és només triar qui t'agrada, sinó que has de dir allò de no m'agrada gens, no m'agrada, ni fu ni fa, m'agrada molt o m'agrada, m'encanta.
3: I a on s'ha de votar?
1: Això si aneu a la web del Banc Central Europeu. Fins i tot hi ha un link més fàcil a 3cat.info, ho trobareu més fàcil allà.
3: Val, gràcies. Després del tapar la truita ho fem.
0: És d'aquelles webs públiques que no s'entén res com s'ha de fer.
1: No, està bastant ben explicat, però després també fan escollir tres motius de per què has seleccionat aquella opció i els fas amb,
3: oi,
1: totes, amb totes les opcions. O sigui, és una estona, no és ràpid de fer.
0: Vale, però
3: vas,
0: sí, va,
3: acabar-ho,
0: però...
3: vas acabar-ho.
1: Sí, em va estar un rato.
0: Em tornes a dir el nom de l'escriptora, que m'agradaria conèixer-la?
1: Berta von Stanter.
0: Aquest va fer el documental nazi, aquell, no? El triomf de la voluntat.
1: Ara no, crec que aquesta era una altra.
0: Passen 5 minuts a 2:15. Oients, digueu-nos qui creieu que hauria d'aparèixer els futurs bitllets entre personalitats, dones admeses, segons veiem aquí en la selecció del Banc Central Europeu, o si preferiu ocells o rierols. Mireia, última hora.
3: Ai, Pedro, que se m'ha anat. Jo també tinc una última hora.
0: Havíem trobat el nom de l'escriptora. Sí. Mireia, segueix fent scroll. El Montse...
3: Tinc una última hora. Tu, Sergi Ruiz, sí, Serret, has invocat la Carol G i has de saber que s'ha anunciat que Carol G tindrà una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.
1: Oh, home, per això l'hem portat. Això estava ja tot previst.
2: Un moment, és molt greu que no la coneguem. O sigui, Premi Nobel de la Pau l'any 1905, pacifista radical, novel·lista austríaca. Estic a Wikipedia, activitat literària i pacifista. Publicar Abaixeu les armes.
4: No, ràpido.
2: Vale, estic aquí a la Wikipedia. El 1889 va publicar Abaixeu les armes.
0: Vale, jo no he llegit Abaixeu les armes, però sí que he llegit Adeu a les armes, d'Ernest Hemingway, que era un reconegut feminista i lluitador per la, doncs, per la emancipació.
1: Deures pendents pel que queda d'estiu, sí, intentar llegir alguna cosa.
0: Sí, Montse, en quin moment s'ha invocat a Carol G? Ha vingut totalment de nou. O sigui, quan hem parlat?
1: En el karaoke.
0: Ah, ostres, amunt d'estona!
3: Roger, eh?
0: Ara seguim amb Bruno Mars i la seva cançó, que Montse té miniquiz, un nom de ball, que són tres fonemes repetits. Molt fàcil.
3: Ja, ja, ja.
0: És correcte.

0: Els experts. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Saps que t'estimo.
5: Són amics.
4: Només amics.
2: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
5: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
4: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
5: Vull que deixis de veure-la.
4: Si no, què?
2: Ben Affleck.
5: No tens por de mi.
2: Ana de Armas. Aigües Profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Ja t'ho tota mai.
7: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
8: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
7: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
9: T'has aturat avui?
7: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
9: Una pausa.
7: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, App i 3CAT.
10: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost, torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
11: Els experts estiu. És la versió estiuenca dels

0: Els experts d'estiu.
1: Alfons Gorina.
2: És divendres, per tant, dia de pel·lis noves i les analitzem, com sempre, amb el nostre crític de cinema, Alfons Gorina. Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Són les 9:42, anem encarrilant al final del programa d'avui, de la setmana, amb pel·lícules fresques. Alfons, si fa només 7 dies que ha arribat l'Odissea d'en Nolan, es Nolan Intended, als cinemes, les que avui s'estrenen són més agosarades, són unes... o és que intenten buscar l'escletxa. Busquen...
3: Com a mínim són més petites, això sí, t'ho puc assegurar, sí, perquè quan s'estrena una pel·lícula tipus l'Odissea la setmana que ve Spider-Man, la setmana següent és com no vol estrenar ningú.
2: Però entremig podem trobar cosa bona, cosa fina?
3: Sí, això sempre. Mira, de fet, segurament més interessant i més alternatiu.
2: Entrant per la porta ens deia l'Alfons que ha arribat sorprès, una pel·li que sí, s'estrena un 24 de juliol i que li ha encantat, es titula Motor City.
4: Guapa, guapa, guapa!
3: No espereu diàlegs, ja us ho dic ara. És una pel·lícula situada en el Detroit dels anys 70, per tant, musiqueta d'aquesta que esteu sentint, estil tarantiniana, gairebé.
2: És per la gent malòmana que li diu la Motown, en lloc de dir-li el segell Motown.
3: Correcte.
2: Vale, guai.
3: I llums de neó i una ambientació fantàstica, una història de venjança entre un home que coneix a una noia en una discoteca, que resulta que és la nòvia d'un mafiós, llavors s'enamoren, però el mafiós torna, en fi... Història de violència i venjança en plan Tarantino, muda. Ni un diàleg.
5: Wow.
3: Fet amb música, només. I es pot entendre perfectíssimament tot el que passa. I està rodada amb un estil. Les cançons són tan xules. L'ambientació... En fi, és que vaig sortir pensant, això sí que és. Encara es poden fer coses noves. No perquè el cinema ja ha existit, evidentment, però una pel·lícula d'aquest estil muda, evidentment, és impensable.
2: I insistim,
3: no?
2: Que quan diem mut no volem dir que la pel·li no hi hagi so. El que no hi ha és persones parlant, que és només un dels elements de les pel·lícules, n'hi ha molts altres.
3: Sí, no, allò del so diegètic i tal, aquestes coses, perquè a més, com hi ha les cançons que ajuden a acompanyar la història, però com és l'època que és i passa molt amb discoteques i tal, també s'aprofita molt les músiques que estan sonant als diferents llocs, no? Vull dir, i és una pel·lícula que realment em va fer pensar, ostres, les pel·lícules estan sobrescrites actualment, no necessites tant de diàleg i tanta descripció a vegades que els personatges t'expliquin constantment què està passant. Evidentment, no és una pel·lícula complexa a nivell argumental, però s'entén tot, en tot moment, del que està passant, del que els hi passa pel cap als protagonistes. En fi, és un... De veritat, aneu al cinema. A més, si podeu, un bon cinema, allò... Bon so, bon... Correcte, bona imatge. I és una pel·lícula que, vaja, si no la gaudiu, estaré estranyat profundament.
2: Motor City, la pel·li que ha sorprès, la que més t'ha agradat d'aquesta setmana. I veurem algú conegut, per cert, o...
3: No hi ha l'Alan Ritchson, que és el protagonista de Reacher, la sèrie de Jack Reacher que fan a Prime Video. Hi ha el Ben Foster, que és aquell que va fer de Lance Armstrong una vegada o sortia a la sèrie Dos Metros Bajo Tierra, l'actriu, mai me'n recordo com es diu, perquè té aquest nom tan complicat, la de...
2: Shailene Woodley?
3: Sí, exacte.
2: És la de... Aquesta no la tinc controlada,
3: La de Big Little Lies, per exemple.
5: Paradise. Sí.
2: Doncs mira, noms també... noms que potser heu conegut a la petita pantalla i que ara us els trobareu a al cinema. Anem a la segona, la pel·li amb el William Dafoe. Amb
6: Welcome to my island. Most of you, anyway. I'm here to give you the world.
2: Aquesta començaré jo perquè la vaig poder...

0: podries agafar. Malgrat tot, a l'Alfons t'ha semblat una cosa més plana del que estic dient jo.
1: A mi, sobretot, m'ha avorrit, et diria, no? El plantejament. Bueno. És a dir, em recorda, per exemple, molt el Padrí, no? Allò, sobretot la primera escena. És com la primera escena del Padrí durant tota la pel·lícula. Un senyor, el que li ve tot, un senyor fosc, diguéssim, no? De personalitat i tal, el que tothom li va rendir pleitesia, no? En un dia especial, allà era la boda de la seva filla, que és l'aniversari, no? I és això, té una illa grega, això són uns paisatges magnífics i estupendos per ara a l'estiu, però és que sabeu què passa amb aquesta pel·lícula? Em dóna la sensació que és com una pel·lícula d'Agatha Christie, no? Amb tot de gent rica, de diferents procedències, en una localització exòtica, només que no hi ha cap crim a resoldre. Només són converses paral·leles que van passant al llarg de la pel·lícula, no? I llavors, per això se'm va fer una mica llarga. No és que no m'interessi el context històric aquest. El Francesc Garrido, per exemple, se suposa que fa una mena de general franquista que veu que se li està acabant la festa i intenta lligar business per tot arreu per com sobrevisc jo a tot el que vindrà ara, no?
0: Sí, això, amb aquest actor català, sembla una cosa secundària, però em va semblar del més interessant de la pel·li. Com concretes un tipus de gent en una època concreta, saps?
1: Sí, no, i en aquest sentit està bé, no? I el Willem Dafoe és el centre d'atenció, va venir a presentar-la al BCN Film Fest.
0: Vas poder parlar amb ell?
1: Sí, va ser, i era molt interessant, no?, realment, perquè, clar, és un actor tan versàtil i tan eclèctic que aquesta és una altra demostració, no?, capaç de això, barrejar-se amb actors catalans, espanyols, no sé què, per tot arreu. I bé, és una pel·lícula que em sembla que té més look, diria, que fons, en realitat, però bé, és una, igualment és interessant, eh?
0: Doncs es titula El Anfitrión, comproveu-ho per vosaltres mateixos perquè avui arriba a cinemes.
2: Thinking of signing up to do this thing. What thing? Oh, just a gym program thing.
0: Acabem amb Insaciable, una d'aquelles pel·lis que sense fer massa soroll ha aconseguit que, una mica per aquí, una mica per allà, he anat llegint tot de comentaris, crítiques, algunes de negatives, també, bastant diverses. Per què no l'has triada per avui? Una pel·li de terror.
1: Sí, aquesta és la que no anirà a veure la Montse Barcón.
3: Exacte.
1: Però, és, perdoneu que estic ja sense veu de final de temporada. És una pel·lícula, a veure, és interessant el plantejament que fa. Bàsicament és una noia que té un problema de bulímia, vaja, un desordre alimentici, i per aprimar-se decideix començar un tractament experimental superradical que consisteix en menjar cendres humanes.
0: Estàs dins.
1: I llavors... Què passa després d'això? Clar, tampoc us vull explicar molt, però diguéssim que les cendres de les persones que es va menjant comencen a exterioritzar-se com fantasmes que comencen a assetjar-la. Tot és una metàfora del tema d'això de l'anorexia i tal. És interessant perquè toca algunes de les problemàtiques actuals, però a la vegada està rodada... Sabeu aquelles pel·lícules, sobretot de terror asiàtic de principis de segle?
4: Les millors.
1: Que sempre és com un fantasma que s'enganxa a una persona...
3: De res.
4: Les millors.
3: Sí,
4: coses
3: no suporto. Estil. O sigui, em fa molta por, això.
1: Doncs és d'aquest estil, fa mal rotllete la pel·lícula, s'allarga una mica massa i jo crec que té dividint molt les opinions perquè no acaba de ser tan rodona com podria ser amb aquest plantejament. També recorda aquestes pel·lícules noves que s'han fet ara, tipus Talk to Me, no sé si l'heu vist, la de la mà aquella que feia tornar els morts i tot això. Bé, és una barreja de diferents estils de terror que no sempre encaixen del tot bé, però com a pel·lícula de gènere em sembla interessant. També.
0: Es titula Insaciable, divendres vinent, últim programa de la temporada, l'Alfons ja estarà de vacances, per tant, digue'm, ni que sigui, si ja has vist la de Spider-Man, que arriba dimecres...
1: No.
0: També s'estrena la de David Lowery, el director de Ghost Story, El Caballero Verde, una pel·li que es diu...
1: Modern Mary,
0: sí. Anne Hathaway.
1: Aquesta no està malament amb Anne Hathaway fent de cantant de pop, però no és de les millors que ha fet el Lowery, tampoc.
0: I una catalana, la Bàrbara Ferrer, que s'estrena en el llargmetratge amb la pel·lícula Mala Bèstia.
1: Sí, és una altra pel·li que dona bastant mal rotllo.
0: Aquesta l'has pogut veure en algun festival, també?
1: Ens van fer un passe, sí, així avançat. És una noia que l'adopten i com ja és una nena gran, té por que la família l'abandoni i llavors comença a generar tot de coses fosques dins de la família per ser que depenguin molt d'ella emocionalment. És una pel·lícula dura, no rodona del tot, també, però interessant. Si
0: doncs quedeu-vos amb aquests apunts avançats de cara a les pel·lícules de la setmana que ve, i els que aneu al cine aquests dies ja sabeu que ens encanta que ens envieu les vostres croniquetes amplíssimes, aquí les editem i les sentim, i ens encanta també la vostra visió. Gràcies, Alfons, per aquesta temporada. Que vagi molt bé l'estiu, una abraçada.
1: Igualment. Adeu. Fins ara. Adeu.
5: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: M'encantaria. Us canten Guillem Roma, apropant-nos ja al final del programa d'avui. Les 9:53 minuts d'aquest divendres que us hem preguntat per trens i les vostres aventures. Hem deixat de banda el dia a dia i anar a la feina. Hem parlat d'històries romàntiques, fer viatges, mirar per la finestra...
1: No era el millor dia per demanar per trens.
2: És un blanquejament, això que hem fet avui, Roger. Un blanquejament del tren.
1: A Rodalies li agrada això.
0: Si aneu al canal del costat, aneu a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio porten tot el matí parlant d'esborancs i
2: d'usuaris amb retardats.
0: En canvi, aquí, a l'alternativa, doncs, de què parlem? Doncs de tot això que ens expliqueu vosaltres.
3: Un cop que vam agafar un regional per anar de Viena a Budapest, de Budapest a Bratislava, no ho recordo, estàvem parats al mig del no-res, una calor horrible. Jo, una persona que es va desmaiar, perquè també era un d'aquests trens que pot ser que et passis 2 hores de peu. Evidentment, hi havia gent de peu, una persona que deia, puta Renfe! I jo va ser, mira, aquests són espanyols, també.
4: Bon dia, experts. Us faig aquest àudio, efectivament, des d'un tren. Només per dir-vos que la millor escena de trens o la millor pel·lícula que quasi tota transcendeix en un tren és Viaje a Darjeeling.
5: I want to be completely open and say yes to everything.
4: Even la primera escena és el Bill Murray corrent per agafar un tren que finalment no agafa i absorbe en tota la pel·lícula. O sigui que si no l'heu vista us la recomana.
6: What's going on? I don't know, I guess the train's lost.
7: Per mi és molt millor viatjar amb tren que no en avió. Tot el previ que has de fer... És que és així.
3: I sento molt dir que sóc de Lleida i no he pujat mai al tren dels Llacs, precisament perquè els trens de Lleida em fan pànic. Però d'aquest últim que han comprat i que és panoràmic, és una preciositat.
8: És que aquestes coses només les fan les famílies amb nens. Si vas sense nens, te miren raro. Gràcies a que no tinc fills i puc fer el que em doni la gana, doncs aniré al tren dels Llacs algun dia, que el tinc molt pendent i és preciós. Però fins que no m'acabi el Red Dead Redemption,
3: el 2,
8: doncs no hi penso anar. I menys amb aquesta calor.
0: This is over. This is over. S'acaba la setmana experta. Recordeu que ens queden només 5 programes amb vosaltres. Vam començar el primer dia feiner de setembre i acabarem l'últim feiner de juliol. Que no us esperàveu, això, oients. Ens queden 5 programes i el d'avui el culminem amb la cançó que vosaltres heu triat, oients.
1: Amb Let's Get Loud de Jennifer López.
0: Mireia Isar, Montse Barcón, la setmana que ve farem un altre Jocs de la Fam, però vosaltres ja us ha tocat.
2: Però ens deixeu sobreviure, no?
0: Sí, vives
2: de l'estudi.
1: Heu guanyat ja aquesta setmana.
0: Oients, digueu-nos al WhatsApp que us ha semblat la Mireia i la Montse. I
2: les, quins nervis,
0: i la setmana,
2: quins nervis.
1: Les notes de final de curs.
0: I personatges nous. Sergi, tu continues.
1: Jo continuo, va.
0: Ai, tornarà la Laia.
2: Oh!

Així és com roda una de les noves cançons dels californians Almost Monday. Tenim preparant nou treball per al proper mes de setembre i seguim injectant ritme en aquest divendres amb Paula.

0: Oh, capità, el meu capità.
1: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
2: Ja no sé què em passa.
1: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
3: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
1: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
4: Això sona brillant.
1: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Escoltes i cats.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: A iCat.

després de 3 anys sense publicar nou material, aquí sí. Tenim la nova cançó i primer avançament del nou treball dels Amics de les Arts. Seguim en marxa en aquest divendres a 5 minuts per 2 quarts amb Lil Tammy.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

recordant l'energia de Masterpiece aquest matí del divendres 24 de juliol i també d'al·lèrgiques al pol·len. Ens quedem amb elles i aquest amor a mi.

És la Wineta, que precisament avui ha publicat nova cançó amb la Julieta, i època de festes majors. Ells passaran per l'Emportà Music Festival. Són els Tiets.

Cap de setmana a tocar, també vacances gairebé a tocar, es nota amb la música i amb els ànims, de mal com tot. I anem a posar ara el Breathe just abans de la l'augivert.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

un altre dels temes ideals. Escolta, amb calma, era la música de Pot Joli amb Lluc. Una que recupera també la cançó del cotxe fantàstic per crear aquest Amen.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Saps que t'estimo.
3: Són amics.
2: Només amics.
4: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
3: Expliques per què no has vingut aquesta nit?
2: Per fer una emoció. Crec que estàs gelós.
3: Vull que deixis de veure-la.
2: Si no, què?
4: Ben Affleck.
3: Tens por de mi.
4: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes, ICAT.
5: No saps ni com passar.

Beat Lou Kenny.

Matí de divendres on tot va tirant. Teníem la Laura West i una més que hi afegim amb Lisa, Anita i Remas el Gols.

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

S'ha consolidat com una de les veus més prometedores del pop britànic. Sky Newman amb Lonely Girl, i de l'energia estiuenca anem a posar-te a Chloe.

recuperant Luciana o els camps de cotó dels Amics de les Arts. La música i la veu de Javito i ja gairebé pessegant el migdia d'aquest divendres 24 de juliol amb sol i calor i la bona proposta que ens arriba des de Tossa de Mar amb Cora.

Així comencem aquesta nova hora aquí a ICAT amb la proposta de l'Alfred García i el Vinem a buscar. 11 i 2 minuts. Seguim amb el ritme de Bruno Mars. Així es

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Oh, capità, el meu capità.
4: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
4: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
4: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
4: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes, ICAT.

Un dia qualsevol d'agost, convertida en la cançó de l'estiu dedicat amb Soc un bohemio, i ara la música com a refugi de l'Uri Santa Fe i l'Am Liqui. Anem plegats cap a la taula.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

Sant Lluï, un cop més, aquesta nova estrella del pop australià, Joaquín Laroy amb Kay Lani, i en aquest matí del divendres no hi podia faltar Jason Derulo. I love that she a dancer. She said her name was Upgrade. Talk quick, but she back it up. When she popping it like some champagne.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ganes de cap de setmana de fugir de la ciutat. I aquí teníem els desitjos de Pol Bordas, el seu Barcelona. I posem també els Exiliat.

és Jigget, un dels talents més prometedors de l'escena electrònica americana al costat de Charlotte Plant. I arribem a la una del migdia amb Maduixa.

fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

15 anys ja en el 2027, el 2 d'abril, serà el dia en què presentarà la Sala Apolo el seu primer treball en solitari. Era l'Arnau Ballbé i seguim Catril i Paco Amoroso. Gimme, gimme.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Em dic Helen.
3: I jo, Stefan.
4: Sóc en Damon.
2: No m'havies dit que tenies un germà.
3: És complicat.
5: La mateixa sang. El mateix amor.
6: Imagines quin gust deu tenir les teves sang. Que faris!
5: Diaris de vampirs.
7: Disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

Tota una icona del hip-hop, DJ Premier, amb Miguel, i així hem recuperat aquest tema immortal, el Tool, Loving You, i arribarem ja a 2:15, amb un altre dels noms de la temporada. Ell és Lee Ann, debutant en solitari sense les Little Mix.

És el House Escandinau amb aquest trio que ho està petant i a més passarà el proper 19 d'octubre per la sala Razzmatazz. I anem a posar-te a Doctor Prats amb Miqui Núñez. I ara una...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Saps que t'estimo.
3: Són amics.
2: Només amics.
4: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
3: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
2: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
3: Vull que deixis de veure.
2: Si no, què?
4: Ben Affleck.
3: Tens por de mi.
4: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes, ICAT.

la cançó ideal també per aquests dies de tormenta amb el quartet de Sant Cugat, eren els Partí Pérez. I així hem arribat a 3:15. Maria, Jaume, Festa i Drama.

Aquest home és pura energia, Guillem Bautista. Energia que no està mal, gens malament. A les dues, nova conversa al pausa i per avui marxem a dinar amb la Ludwig Band. Bon divendres.

0: escoltes, Icar. A Icar, pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts un dia més a la sintonia d'ICAT. Són les dues al migdia i avui a pausa ja era hora. Hem convidat una de les grans del país. Des de Lleida, mai fent grans escarafalls, mai fent gaire soroll mediàtic, sempre molt atenta a tot el que li demanem des d'aquesta ràdio, sempre diu que sí, molt proactiva, però mai volent ser protagonista. O això, aquesta és la sensació que tenim. I això, que, com us deia, és una de les grans i ho demostren els premis a discos de l'any que va recollir amb els seus anteriors La boca aigua i L'amor fa calor. Avui parlarem amb ella del seu futur disc, que està al caure, però també de com porta tota la vida jugant amb aquests artefactes pop que ella genera i que quan era petita ja era el seu gran joc. Mariona Batalla, bon dia.
3: Bon dia.
2: Avui és dimarts, però prometo no estar de baixona i ser ben feliç.
3: No, vale? És que avui serà divertit.
2: Sí, avui serà divertit perquè es tracta de jugar amb les cançons. Ens hi posem?
3: Som-hi.
2: Som-hi, vinga.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: Avui dimarts dediquem el programa a la meravellosa escena musical lleidatana i en especial a l'ànima de la seva festa, que és en Pep Saula, que ja sabeu que si mai teniu un drama, esteu a Lleida i no sabeu què fer, doncs truqueu a Pep Saula, que us portarà d'after de ben segur. Benvinguts a pausa.

0: Acaba de personar-se a l'estudi aquesta persona que estàvem presentant, patint les conseqüències d'una mala gestió, sens dubte, del que és la xarxa de trens d'aquest país. Estem parlant de Clara Vinyals, a.k.a. la líder, o a.k.a. Reinaldo i Clara. Bon dia, Clara, com estàs?
1: Bon dia, què tal?
0: Ai, has arribat bé.
1: Sí, bueno, al límit.
0: Derrapant, eh?
1: Derrapant. Culpa de l'AVE, que ha fet molt tard.
0: Sí.
1: Sí.
0: Però tu vens a Lleida, tal qual.
1: Sí, sí.
0: Ara mateix.
1: Sí, jo visc a Lleida.
0: Tu vius a Lleida i d'allà no surts, eh?
1: No.
0: D'allà no es mouen. La Clara, com explicava fa temps a la nota de veu d'en Fran Lluís i l'Aina Ostrell, no és la líder de Reinaldo i Clara, perquè ella és Reinaldo i Clara. El 2009 va debutar amb un EP homònim i ara la tenim a punt de disc. Ens hem de remuntar, per tant, a fa 15 anys. Sonava així.

0: Això remunta, com us dèiem, a 2009, via Quadrant Records, el segell que va publicar el debut de la Clara. Reinaldo i Clara es deia el disc. De fet, era un EP. Si no recordo malament, hi havia 4 cançons cantades i una instrumental.
1: Sí, crec que sí.
0: Crec que sí, que es deia Estribillo.
1: Sí.
0: Sí, tinc memòria, eh? Tinc memòria. Sí. Què ha canviat, Clara, en aquests 15 anys de carrera?
1: Buah, per un costat ha canviat molt. De fet, jo quan em sento m'agafo com molta vergonya perquè al final sento a la meva jo de 18 anys volem fer música i fent-la, però com des d'una ignorància enorme i també d'un atreviment enorme, que això és algo molt bonic de quan comences. De fet, si no fos per atreviment no faríem res. Llavors és molt important atrevir-se, encara que no sàpiguis com ho acabaràs fent, però tot es pot fer una mica. Llavors, bueno, ha canviat que ara em sento que ho tinc tot una mica més controlat.
0: Més apamat, no?
1: Sí.
0: Bueno, el que sí que sé és que tu, no fa 15 anys, en fa més, tu ja eres de jugar amb la música. De fet, ara no ho he sentit perquè estaves arribant de Lleida. Estaves obrint la porta quan he dit que tinc la sensació que tot el que generes des de que eres petita fins ara, o com a mínim, jo des que et conec amb aquest disc que estem sentint fins ara, és com un joc. És com una relació de joc amb la música, és així?
1: Sí, sí. Jo, de fet, el que... Clar, quan vaig començar a fer cançons, el que més em va atrapar, jo crec que és la sensació de llibertat absoluta de poder fer el que tu vols, perquè no hi ha normes, tret de les que tu et creïs.
0: Clar, t'autimposes unes normes que tenen a veure amb què? Amb la
1: cançó, doncs, al final, com que jo faig pop, com que, doncs, certa sonoritat assequible, és a dir, que soni bonic o que... Sí, o a vegades vols que et doni més igual que soni bonic justament i ho trenques, és a dir, la sensació de poder fer el que et dona la gana, jo crec que és el que més m'ha atrapat de fer cançons, perquè és dels pocs moments a la vida que pots fer realment el que vols.
0: Quan eres petita, jugaves amb els teus germans a fer cançons.
1: Sí, és el meu primer record així musical de passar-m'ho bé amb els meus amics inventant-nos cançons. Sí.
0: Però tipus què? O sigui, agafau instruments o era
1: mira, cantar? Clar, jo no sabia tocar la guitarra, llavors ma germà a vegades tocava la guitarra i jo cantava damunt. I alguna cançó també li vam fer a ma germana. Sí, bueno, així.
0: Cançons dedicades, eh?
1: Sí, sí.
0: Increïble.
1: Amb rimes molt gracioses.
0: I després arriba l'adolescència, fas grups, fas el primer grup, entenc. Nom del grup?
1: Es deia Exterior, amb unes amigues de
0: Exterior,
1: de l'institut.
0: Hòstia, nom guapíssim.
2: M'agrada bastant, Exterior, sí.
0: Està molt guapo.
1: Sí, vam guanyar un premi d'un concurs. Bueno, vam quedar terceres d'un premi que feien a Lleida de grups novells.
0: Vale.
1: Sí, que el premi era tocar a la festa major de tardor i, bueno, jo recordo que allò era l'hòstia de tocar davant de tanta gent. Sí, sí.
0: Era com a premi èxit de l'Enderroc, del Sona Nou, no?
1: Sí, semblant.
0: Però ultralocal.
1: Sí, sí, de l'Ajuntament de Lleida, sí.
0: I llavors és durant l'adolescència que et ve el gust pel pop? És a dir, tu tens una tirada pop, però de sota cavall o rei, diguéssim, no? Que t'agrada l'artefacte pop, la cançó, l'estribillo, jugar amb tots aquests recursos. Quan és que connectes?
1: Jo crec que això, entre preadolescent, adolescent, sí...
0: Però abans què escoltaves? Altre tipus de música o què?
1: No, la veritat és que, clar, jo sóc la germana petita de 3 germans, llavors sempre escoltes el que posen els germans grans. Llavors, primer, no tries tu la música, perquè te la posen els dones a casa, no? Però, sí. Per exemple, clar, jo tinc un record de petita que ma germà va gravar un caset de les persones rebeldes dient que eren unes nenes que cantaven i jo durant molt temps pensava que era realment un grup infantil.
0: Sí.
1: I jo encantada de la vida escoltant les persones. I jo què sé, doncs això, sí, sempre he escoltat pop en realitat, sí.
0: Home, si em dius persones puc entendre que passessis per les músiques que has passat i que hagis estat o arribat on has arribat, no? Persones pot lligar perfectament amb la teva música.
1: Sí, sí, jo sóc molt fan de... Sí, sí.
2: I has tingut mai com autovergonya, encara que sigui per pressió de fora, de fer pop? Perquè sempre hi ha com aquest estigma de és que fas pop, com si fos una cosa dolenta.
0: Sí.
2: Quan tots escoltem pop o en algun moment hem escoltat pop.
0: Abans hi era més, aquest autogestió.
1: Sí, recordo que m'ho havien preguntat al principi en algunes entrevistes, això com aquesta pregunta de no te n'avergonyeixes, això, i és com no, també faig un pop que a mi... És a dir, és, al final és indie pop, no sé, tampoc és el pop més, més comercial del món, que potser és el que té més l'estigma, no?
2: Uh-huh.
1: No sé, no, clar, jo sempre he escoltat pop i sempre l'he defensat molt. Al final pop és música que té una melodia més o menys currada, no? Sí. Una lletra directa, vull dir que sí, la definició... És a dir, clar, jo no entenc el pop com popular, perquè ja et dic, faig un pop que potser és una mica més minoritari. Però sí, sempre he defensat el pop.
0: El que m'admira, perdó, uh-huh. és que algun periodista et preguntés si t'avergonyés de fer pop.
1: Ja. Yeah.
0: Hòstia, com se t'ha acut fer
2: aquesta? No, em semblaria superviolent. Però, a banda, que no és gens fàcil fer una cançó de pop. Sí.
1: Clar, això és... per exemple, altres músiques, no?, com el jazz o així, que sempre han tingut com aquesta fama, pues això, de més elaborat, jo sempre defenso que fes-te una cançó amb dos acords que s'aguanti, ja no dic tres, amb dos. Jo recordo que al principi que, bueno, és de, no sé, Els dies s'allarguen té dos acords només, la cançó Els dies s'allarguen, que és de fa, pues això, del disc Fruits del teu bosc. I m'ho vaig prendre una mica com un repte, de dir, a veure si sé fer una cançó de dos acords. I no es nota quan l'escoltes, que té dos acords. Vull dir que és com la cosa més senzilla possible.
0: Sí, no es nota si ho has fet bé, segurament.
1: Clar. Vull dir, has de jugar llavors, bueno, amb la melodia. En aquest cas, per exemple, el que vaig fer és que en lloc de canviar sempre d'acord amb la mateixa freqüència, variava una mica. Mm-hmm. Però, clar, tot en funció doncs, d'adaptar la lletra amb la melodia. Sí, al final és un puzzle que ha d'encaixar tot.
0: Fruits del teu bosc, justament, és el disc que està a punt de sonar, el tenia aquí preparadet, és del 2014, això ja és quan havies fitxat per Bank Rover, i contenia el teu primer, potser el teu primer mini-hit, jo el considero així, perquè l'estimo molt aquesta cançó, que era aquesta.

0: Aquesta cançó va sonar molt al CAT, Girassols. Mm-hmm. De fet, jo crec que la meva relació amb la teva música comença amb aquest disc, em desperto amb aquest disc, i el que sí que detecto, Clara, Vinyals, Renaldo i Clara, és, això és una palla mental que m'he fet jo, mm-hmm. vale? ja et poso un avís. És aquesta tendència que tens en fer metàfores per parlar de l'amor, de les emocions. I la tinc dividida, la teva tendència, en dos. La primera, amb coses més prosaiques, mm-hmm. globus, és un exemple d'això, retrovisor, mm-hmm. i aquells angles morts que em sembla una imatge mm-hmm. preciosa, i l'altra és amb la natura. Mm-hmm. Perquè la natura, que és una cosa molt gran i molt incontrolable, com les persones i com les emocions, tinc dos exemples. Aquest és girassols, no? Mm-hmm. Que és el tu ets com un girassol i vas cap on, com, cap on va el sol, sí, diguéssim. Exacte. I l'altre és el riu, que és una cançó que també em porta cap aquí, cap al tema de la natura. Metàfores tota rato, no?
1: Sí, clar, al final has d'escriure d'alguna manera sobre temes que estan utilitzats fins a la societat, no? Perquè també fer pop vol dir, en general, escriure cançons d'amor, de desamor. Llavors has d'utilitzar metàfores, intentar fer-les una mica originals dins de lo complicat que és.
0: Clar, si no s'ha dit tot ja.
1: Perquè s'ha dit tot, s'ha dit sí. Tot. Llavors, clar. Part també de l'al·licient és quan se t'acut, amb què pots fer-ho.
0: És que per això destaquem la qüestió lírica de la nostra convidada, oients. De la mateixa manera que ho fem amb en Joan Miquel Oliver, que és una persona molt capaç també de fer poesia d'una cosa molt uh-huh. petita o molt uh-huh. quotidiana. Que jo tinc una obsessió amb una cançó que es diu Mecanismes, que és uh-huh. un paraigua que vola i s'espatlla, i em sembla genial allò. Doncs estic una mica en aquest mateix camp i crec que per això me'n faig tan fan. Ara anem al tema de la investigació, que sé que també uh-huh. t'agrada molt investigar, tocar botonets i estar atenta a les tendències. I en aquest cas no parlem de música, parlem d'audiovisuals.

0: Això que se'n diu, no em direu que no hi ha uns passos aquí bastant de gegant des de Sant Martí, aquella cançó que hem sentit al principi, fins aquest L'amor fa calor. Però em vull destacar el vídeo. Fa un moment, Mariona, tu i jo hem vist aquest vídeo, l'hem recuperat. Era un vídeo, aquí la pionera Clara Vinyals, fent un vídeo vertical. Tia, crec que va ser la primera, que vaig veure.
1: Jo crec que també. El mèrit d'això és de la
2: pandèmia.
1: Va ser durant, per això, de fet, per això el vaig gravar a casa, clar.
0: El mèrit que hem de...
1: El mèrit és de la Ingrid de Santos, que és la directora.
0: Pensava que deies de la Covid, era el mèrit.
1: No. Mira, va ser molt divertit i molt boig fer aquest vídeo, que aparentment és molt senzill, perquè són només filtres d'Instagram, però, clar, era estar tancats a casa, feia molta calor, també, que amb això ja anava bé per la cançó, que parla d'això, però... I la Ingrid em passava, ella gravat fent una mica de l'acting amb el filtre, m'enviava els filtres, jo me'ls guardava a Instagram i llavors jo feia doncs les tomes.
0: Tu sola, eh?
1: Sí, clar. És realment gravat amb el meu mòbil.
0: Sí, té aquesta veritat. I alhora que té aquesta, doncs això, aquesta qüestió pionera, no? Perquè no, com a mínim aquí, a la nostra escena no ho havíem vist.
1: Ja, jo tampoc ho havia vist. I és un vídeo que als nens petits els encanta.
0: Home,
1: t'ho tinc molt comprovat. A les nenes, sobretot.
2: Clar, és que hi ha molts colors.
0: Clar, colors.
2: Passen moltes coses.
0: Estrelles als ulls.
2: Clar, surten cors, surten estrelles.
0: Sí.
2: No havia pensat mai.
0: És veritat, ja els hi posaré, els nens. Una altra cosa, les cançons, quan tu les tens fetes, d'alguna manera les consideres que les decores un cop hi ha l'esquelet de la cançó? Imagina't, no sé, una habitació, no?, que la tens buida i vas posant objectes, no? Interiorisme.
1: Doncs depèn de la cançó, perquè algunes cançons tinc com molt clar ja com sonarà més o menys la producció. És a dir, l'esquelet no és un esquelet de guitarra i veu, sinó és un esquelet potser d'un ritme... No? Una bateria programada.
0: Val.
1: I alguns, no sé, alguns o teclats o cintes o guitarra. Llavors depèn, perquè sí que hi ha alguna cançó que la faig encara molt amb guitarra i veu, però, i després es vesteix, però algunes ja tinc molt al cap més o menys cap on anirà.
0: Clara, estaràs pensant, a què treu cap això que diu el Miralles ara? Doncs treu cap a una cosa que ens diu un tal Xavier León, que és del grup Els Llums de Colors.
3: Amb la Clara fa molts anys que ens coneixem i compartim gustos musicals i moltes anècdotes. El que potser no sap molta gent és que, a part de ser, per mi, una de les millors compositores del país, és que és experta en interiorisme. Si algun dia necessiteu un moble per un lloc que no sabeu què posar o així, ella segur que us pot assessorar perquè coneix. Bueno, crec que tots els mobles que s'han fabricat i els que s'han de fabricar.

0: Atenció a aquesta cançó, eh? De Els Llums de Colors, que són grupasso.
1: I tant, el Xavi León...
0: Sí, no?
1: Sí, sí, fa... Bueno, Els Llums de Colors, ara ja... Ja fa uns anys que va treure un EP i va treure fa poc un disc llarg. I, ostres, i tant, és allà des de Lleida fent pop. Té molt mèrit.
0: I a més amic teu, eh? En compte,
1: molt amic, molt amic.
0: En aquesta cançó hi col·labores, no?
1: Sí, faig uns coros,
0: Aquí. Et deia això de l'interiorisme, per això que ens has explicat.
1: Vale.
0: Ets la típica que se sap els catàlegs de totes les... No només de l'IKEA, sinó d'altres webs aquestes que tenen...
1: Una mica sí, sí, una mica sí. Cada cop menys, per això, però una època sí. És que el Xavi és molt divertit perquè som amics d'adolescents. Quan allò que no tens gaires responsabilitats a la vida i pots passar-te les tardes...
0: Divagant.
1: Exacte, sí. Divagant. Miràvem com una sèrie de l'IKEA... que feien, no sé a on, però... Ostres, sí,
0: una
1: sí.
0: Una sèrie?
1: Feien com una sèrie de
0: ficció,
1: d'IKEA. No, no, era com una mena de reality.
0: Vale.
1: No recordo, fa molts anys d'això, te parles realment de ser adolescents. I crec que ho deu dir per això.
2: Però en quin canal ho feien, això?
0: No, s'ha de buscar.
1: No ho sé, no me'n recordo.
0: És que és aquesta típica empresa que és un gegant i que segur que fa les coses pitjor del món
1: sí,
0: tots els gegants,
1: fatal.
0: Però que tenim un aquí un guilty pleasure, eh? Amb l'Ikea, sí o no?
1: Sí, una mica sí.
0: Una mica,
2: i
0: sí.
2: Clar, també t'obsessiona el rotllo com Feng Shui? O
1: no,
2: és només com el
1: gens.
2: Moble?
1: El moble, però tampoc sóc tan obsessiva com m'ha pintat el Xavi, eh? El que passa és que... jo el que m'agrada ja està, no segueixo cap...
2: Que jo ara de sobte t'imaginava com entrant a llocs dient no pot estar al sofà davant de la finestra perquè...
1: No, gens.
0: Bueno, el Xavi acaba de sembrar una història llegendària.
1: Sí, sí.
0: A partir d'ara, Clara Vinyals, interiorista, saps què vull dir? Hem passat pel passat, anem al present i al futur amb una cançó.

0: Està sent molt divertit, això d'enamorar-se, això de tenir primeres
1: clar,
0: cites.
1: Clar, clar, molt divertit.
0: Molt divertit. Hi ha un moment que canvia. No és que deixi de ser divertit, que a vegades també, però hi ha un moment que canvia, no?
1: Jo he de dir que les pateixo, les primeres cites.
0: Ah, sí? Per què? Sí. Expectatives o què?
1: Pot ser. Entre expectatives i traumes. Com que ja vas amb les mans per davant, dius tu.
0: Ets pura Mariona, ara mateix.
1: Sí.
0: Pura
1: sí.
0: Mariona. Tu què, les pateixes, aquestes primeres? Bueno, home, amb aquesta cançó és... no ho sembla, eh?
1: No es pateixo molt. A veure, estàs nerviosa, això sí.
0: Sí.
1: Però són nervis divertits.
0: Mola el videoclip, eh? Per cert, oients, aneu a cercar aquesta cançó que es diu Amb tu podria estar, i que és el primer avançament del que serà el nou disc de Renaldo i Clara, un videoclip on doncs la Clara té cites, no? A diversos llocs, oi, és? I a diversos dies.
1: Sí, representa que és allò, la mateixa persona, però en diferents moments, sí.
0: Contenta, se't veu contenta,
1: sí,
0: aquest videoclip.
1: Sí, sí.
0: Aquesta cançó ens enllaça molt bé. Podríem pensar que és un disc continuista aquest que vindrà, que per cert té data?
1: Al maig.
0: Maig.
1: Mm. No, mitjans de maig. És que no sé el dia exacte, no,
0: vale,
1: no sé
0: vale.
1: Ni jo. Sí,
0: bueno, hi ha un deadline mitjans. Allà posat.
1: Sí.
0: I podríem pensar que és un disc continuista, que ve a continuar el que havies fet amb L'amor fa calor i amb La boca aigua, però sabem, Clara, que això no serà ben bé així.
1: Exacte. Té aquest disc, sí que alguna cançó és això, podria semblar-ho, però té una mica de com les diferents èpoques del grup. És com, sí, hi ha cançons que podrien ser de discos anteriors i algunes que impossible que ho fossin perquè sonen molt més, això, algo més actual.
0: Vale. Agafaràs l'acústica, la guitarra acústica, una altra vegada?
1: No, l'acústica no, però hi ha algunes cançons amb guitarra espanyola, això sí.
0: Amb espanyola. Mm. Val. Per tant, torna al nylon o torna aquesta cosa no enxufada, diguéssim.
1: Sí.
0: Ni podries dir, com que és una mica tot el que ets tu, suposo que agafant el millor de cada disco i portant tot en aquest disco, no? Perquè no agafaràs el pitjor de cada disco.
1: Sí, clar.
0: Ni podríem dir grandes èxitos, ni deies grandes èxitos del disc, que sé que se t'ha dit en algun moment.
1: Se m'ha dit, però no li diré així.
0: Ja estaria guapíssim, eh?
1: És que m'han dit, és que ho posi, però a mi em fa com a cosa.
0: Grandes èxitos en el sentit de, doncs, agafar una miqueta el bo i millor de la carrera.
1: Clar, grans hits.
0: Que és una carrera més llarga de la que pot semblar, ja.
1: Sí, clar, perquè la gent coneix sobretot els dos últims discos, però, clar, n'hi ha dos més abans.
0: A 15 anys, són 15 anys de carrera.
1: Sí, sí.
0: Aquest disc serà un disc de concepte o serà un disc de cançons, que és una mica el que ens tens habituat?
1: De cançons. Jo mai he estat capaç de fer un disc conceptual. Sempre és allò, faig cançons, que cada cançó parli d'una cosa, llavors quan en tinc unes quantes, doncs les ajunto.
0: I a nivell, perdona, ja callo.
1: No.
0: És que tinc molt interès amb el disc. Amb el disc que ve. Què anava a dir ara? Les cançons... no sé què anava a dir. Bueno, Mariona, digues. Sí.
2: Pausa.
0: Sí, m'he perdut.
1: Clar, que deies, Clara, que no ets una persona com de fer discos conceptuals, però això vol dir que ho has intentat? No ho he intentat. Jo el que sí que dono molta importància és que cada cançó parli d'una cosa concreta, és a dir, hi ha una cosa a mi que em fa una mica de ràbia, que és les cançons que no parlen de res, o almenys que jo les escolto i penso que no sé de què estan parlant. És com que això em fa ràbia i intento que jo sí que sàpigui, almenys de les meves, de què parlen.
0: Vale.
1: Llavors, com que cada cançó parli d'una cosa, me n'adono que dic és que llavors no sé fer un disc conceptual, perquè és que una va d'una cosa, una va d'una altra, però no ho he intentat.
2: Yeah. I què et passa, per exemple, amb artistes com Ferran Palau o el Petit de Calaril, que fins i tot ells mateixos han dit he fet cançons que no sé què volen dir, però que t'aboquen a llocs. Això sí?
1: Sí, clar, a veure, és que al final cadascú compose com pot directament, no? Com li surt. Igual que jo no sóc capaç de fer això un disc conceptual, admiro molt la gent que sí que els fa, eh? Clar, em sembla que la música té aquest poder, també. És a dir, hi ha grups, doncs això, que són bons explicant històries, jo mai explico massa històries, sóc més explicar sentiments.
0: Sí.
1: Llavors, sí, doncs, pues, tota la meva admiració a algú que sigui més evocar un... Sí, un paisatge, sí, sí.
0: Sí, sí. Home,
1: a mi no em surt, això.
0: L'Aril, per exemple, no? Que fa això de sobte, també, no? Que, i és molt el que diu la Mariona, eh? Que de sobte està parlant d'una cosa... La figura del buit, per exemple, és un disc que em consta que va néixer doncs de, no d'un concepte, sinó d'una foto d'un moment determinat i del seu pensament, i finalment li va trobar un lligam, que segurament les cançons d'un disc per tu també tenen lligam, ni que sigui cronològic, no?
1: Sí, clar, però és això, és més cronològic en el meu cas. Sí. Lo que sí que penso llavors, per exemple, mai faig un disc que totes siguin d'amor o totes de desamor, això sí que ho controlo una mica, és a dir, que hi hagi una mica d'equilibri entre diferents estats d'ànim, això sí que m'agrada. És potser el més conceptual que faig dins un disc, que és controlar una mica la temàtica.
0: Ja sé que anava a dir abans, que anava a preguntar. Parlaves de que tu no fas discos conceptuals i et volia demanar quin tipus de discos escoltes tu. És a dir, tu entens referents a discos aquests, que són un concepte, que hi ha un pes important que agrupi totes les cançons, o ets de cançons sueltes?
1: Potser no, i per això no,
0: per
1: no
0: això
1: em surt.
0: No.
1: Sí, no, estic pensant, crec que no, potser més... Bueno, i avui en dia, sobretot cançons sueltes, que per desgràcia...
0: Passa tot el rato, eh?
1: Sí.
0: Escolta, i una altra cosa, agafo el fil del que deies. Tu quan sents una cançó que no t'explica res, no sé si t'enfades o et molestes o deixes d'escoltar-la, una de dues. Tens la sensació que hem perdut una bugada, un llençol a cada bugada, en això de la lírica, en les cançons?
2: I més en el pop, potser.
1: Sí, una mica sí, la veritat, costa trobar gent que diu coses realment a les cançons, sí.
0: Avui en dia ets fan d'algú, de l'escena? Escena nostra,
1: Sí, clar, clar. És a dir, admiro molt la, pues jo que sé, la Maria Jaume, per exemple, que fa anys que ens coneixem, molta gent, sí. Tots aquests de Lleida també, és que s'ha de reivindicar.
0: I si et dic un duet, que un d'ells és de Lleida, quin dius?
1: Com?
0: Un duet de pop, amb molts sintetitzadors a casa seva, i un d'ells és de Lleida. Un d'ells és de Lleida.
1: Un d'ells és de Lleida.
0: Sí. Són grans, ja són més grans que tu.
1: Ah, Hidrogenés.
3: Hola, som els Hidrogenés. El nostre moment de pausa és...
4: La banyera.
3: La banyera. Una banyera prou gran perquè hi capiguem tots dos.
4: Amb l'aigua molt calenta i que puguem estar allà 2 hores.
3: No necessitem ni aromateràpia, ni sabons especials, ni leds que canviïn l'habitació de color. Només necessitem 2 hores i una banyera molt gran i molt calenta.

0: Imaginaros todo. Ara ja estem en un altre estadi. Mm-hmm. Aquesta gent fan filosofia a través de la música.
1: Hidrogenés són els millors, amb diferència.
0: És molt fort. Ets fan d'Hidrogenés de sempre?
1: Sí, sí, sí.
0: I ells són fans teus de sempre?
1: No sé des de quan són fans, això no ho sé.
0: Però com us vau trobar? Perquè aquesta cançó, aquí, hi toques una guitarra, em sembla, no? Imaginados todo.
1: Em van demanar que gravés un solo de guitarra, que no cal dir que jo que tinc la guitarra una mica abandonada, va ser una mica un repte, perquè jo estudiava guitarra d'adolescent i em tocava fer solos, no?, quan estudia guitarra, però ara no em faig mai, bueno, els concerts, algun.
0: Bueno, és molt, que la meitat que la majoria dels músics urbans d'avui en dia, que de guitarres no n'hi ha.
1: I això, llavors, me van demanar que gravés la guitarra i vaig gravar-la.
0: Abans de continuar, parlant de tu, Clara, et vull fer la pregunta que vull fer a tots els amics dels Hidrogenés, que és, tu has estat a casa seva?
1: Sí.
0: És veritat que la tenen plena de sintetitzadors?
1: Tenen una habitació plena d'instruments, sí, on graven ara.
0: I tu, que ets curiosa de mena, perquè això ho sabem, que t'agrada toquetejar botons i tal, entres i mires què tenen, que no sé què, que si un Juno per aquí, que si un Prophet per allà.
1: Sí, sí. Home, clar, tenen catxarros molt antics que jo, a part de cintes, jo no hi entenc molt, eh?
0: Yeah.
1: Però sí, tenen moltes coses allà.
0: Doncs es confirma la llegenda, Hidrogenés, el Genís i en Carlos, que tenen aquesta habitació plena d'instruments. Quan dic que tots són fans teus, és perquè m'ho han dit a mi, personalment, i també ho volen dir al món.
2: Ai, la Clara Vinyals. Què podem dir de la Clara Vinyals?
3: La Clara Vinyals és el millor grup de Catalunya.
2: I sobre les seves petites espatlles pesa aquesta gran responsabilitat.
3: Sense cap dubte. La millor lletrista, les millors cançons.
2: Sí, és la millor cantautora que hi ha.
3: El millor accent.
2: El millor accent, l'accent occidental. I és que la Clara i jo, que sóc el Genís, els dos som de Lleida, però no hem coincidit mai a Lleida, perquè l'any que ella va néixer va ser l'any que jo me'n vaig anar a Barcelona. Llavors compartim l'espai Lleida, però no l'hem compartit mai en el mateix temps. És estrany.
0: Doncs ja ho veieu, en el temps no s'han trobat a la seva ciutat natal, en Genís i la Clara. No sé com et quedes amb aquesta nota de veu. El pes de les teves espatlles.
1: Molta il·lusió, perquè els admiro moltíssim.
0: Això de no trobar-te a Lleida amb el Genís és molt greu, eh? Només us heu vist fora de Lleida.
4: Però pobra Clara, si no havia nascut.
0: Bueno, ja, però allà hi va.
1: Bueno, mira, ens vam trobar que va venir a conèixer el meu fill. Sí. Un momentet, un rato.
0: Per tant, us heu trobat a Lleida?
1: Sí, ara que hi penso, sí.
0: Això que acabes de dir...
1: Però fa molt poc.
0: Pot ser que... No, és que això és d'avui. Pot ser que hagin mentit Hidrogenés una mica? Sí que s'han trobat en el temps,
1: bueno,
0: i l'espai.
1: Bueno, però a Lleida, 5 minuts.
0: Bueno, va, doncs no li passo el Genís. Això de Lleida, és innegociable viure allà per tu?
1: Doncs sí, ara ja és innegociable del tot.
0: Tu has viscut mai fora de Lleida?
1: Mira, he viscut un any a Terrassa perquè vaig anar a estudiar una carrera però que la vaig deixar.
0: Quina era?
1: Llavors, enginyeria electrònica.
0: Vale.
1: Sí, a l'UPC. I ja està. Alguns mesos a Barcelona, però ja està, sí.
0: Ho dic això de Lleida perquè és important pensar en com es treballa, sobretot en l'àmbit de la música, de l'art, des de Lleida, que no és el centre neuràlgic, diguéssim, de la indústria, hi poso moltes cometes, i ens convida a reflexionar sobre això un altre personatge que també truca a la porta, que és més jove que tu, i que jo, i que tu, Mariona, probablement, i
4: és aquí, és
0: Pep Saula.
5: Hola, què tal? Què tal, Albert? Què tal, Mariona? I sobretot, què tal, Clara? Com esteu? Espero que esteu molt bé, una abraçada. Aprofitant que teniu a la Clara, volia treure un tema, evidentment relacionat amb Lleida, que és com creus que ens afecta als músics lleidatans el fet de molts cops estar constantment entre Barcelona i Lleida? Quines coses bones ens porta Barcelona i quines coses bones ens porta Lleida? Doncs és una cosa amb la que hi reflexiono molt i li dono moltes voltes i crec que és un tema super interessant. Res, una abraçada.
0: Pep Saula donant voltes a les coses? No m'ho veia venir. Respon, Clara, què en penses d'això que diuen Pep?
1: Doncs jo crec que el millor que ens porta està entre un lloc i l'altre. Jo crec que el Pep està més entre els dos llocs, eh? Jo estic realment més a Lleida.
0: I el Pep viu a Barcelona.
1: Sí, però també ve molt a Lleida.
0: Va fent, sí.
1: Doncs jo crec que el bo és que això, que a Barcelona doncs té en el seu cas, tot el que necessite per treballar, per currar amb grups, produir això, i poder estar present a les coses que passen,
0: sí.
1: Que això, quan t'hi dediques, doncs, és important. En el meu cas, no hi estic present, però ell sí que hi pot estar. I el bo d'estar a Lleida és, doncs, això, que de cop desconnectes i pots fer les coses sense que t'influenci justament el que està passant, no? És a dir, aïllar-te una mica i fer el que tu vols.
0: Això per l'art és important.
1: Per l'art és molt bo.
0: I per tu en concret també.
4: Però és una cosa com... És una arma com de doble... Com es diu en català?
0: Tall.
4: De doble tall. Mm-hmm. Que és, per una banda, tens com tota aquesta llibertat total, però alhora saps que t'estàs perdent moltes coses que passen a Barcelona, no? I com que no tens aquesta visibilitat. Tu com vius aquest, com aquesta dualitat de dir... Bueno, és que igual ho vius bé de dir quina mandra està a Barcelona i haver d'anar a la presentació de no sé què.
1: Tinc la sort de tenir poc FOMO, jo. Llavors, ho porto bastant bé. Sí que és veritat que sé que em perjudica, per coses d'això de... Sé que tindria potser més feina, més no sé què, si estigués més present, però com que tinc poc FOMO, no...
0: És que això ho deia quan entraves i no m'has sentit, deia que justament tu ets persona de no fer grans escarafalls, de no ser molt mediàtica, o de fer soroll mediàtic, si vols, i deia que La boca aigua i L'amor fa calor són dos discos que van rebre el Premi de Rock a millor disc de l'any, però igualment no has sigut protagonista, m'ha tingut sempre com un perfil baix mediàtic, no?
1: Sí.
0: És perquè no t'agrada o perquè creus que ja està bé fent les teves cançons que no s'han d'explicar gaire? Bé, avui estic aquí fotent-te preguntes una hora sencera i penso, pobra Clara, també.
1: No, a veure, no... No m'agrada estar allà potser per compromís, és a dir, que em facin una entrevista, clar que m'agrada, vull dir, sí, m'agrada explicar les coses, però sí que és veritat que no em surt gaire, vull dir, soc més aviat reservada i tímida, no? Llavors estic bé estant una mica al marge, sí, això sí.
4: Bueno, hi ha un concepte que m'encanta, que és el JOMO, que és Joy of Missing Out,
0: sí,
4: en plan
0: sí, sí.
4: De dir...
0: Jo, ara sí, jo soc el primer.
4: De veure stories de gent i dir... Pff. I a banda, Clara, tu creus que és guai? Perquè una cosa que m'agrada de tenir com un peu al mainstream, però sense deixar l'underground, és que, per exemple, amb els hidrogeners, com que estàs en un punt en el que pots ser amiga de gent a la que admires.
1: Clar.
4: Que gent que admires també t'admiri a tu.
1: Això és el millor de la música, jo crec, que és conèixer els teus ídols una mica, no? I és que això fa molta il·lusió i poder-hi parlar i jo què sé, per exemple, jo admiro molt d'ells que s'ho fan tot entre ells dos i llavors, clar, poden fer realment el que volen, vull dir, no han de ni complir uns terminis, quan tenen acabat el disc doncs el treuen, quan viuen d'això, del seu grup i del segell que tenen i, ostres, sempre tenen superbones idees, ho fan tot molt original, no fan el que... És a dir, no copien de ningú, no? És com... I sí, sí, clar, és molt, molt guai conèixer això, la gent que admires.
0: És que hi ha una altra cosa que detecto, també, perquè aquests dies que hem estat fent investigació sobre tu, se m'ha dit que, una cosa que ja sabíem, perquè vau fer un disc conjunt, ets amiga del
1: Xavier Baró,
0: sí. Xavier Baró, el Bob Dylan de Lleida, pobre, sí. Fa anys que li diuen, pobre. Sé que ets amiga del Juli Bustamante, de com dèiem, dels hidrogeners, són gent més gran. I això ho hem parlat amb gent aquí, també, que hi ha persones que tenen tendència a relacionar-se amb gent més gran que ells. A tu et passa?
1: Sí, jo crec que és perquè també vaig començar fa bastants anys fent música.
0: Clar, encara et considerem sempre... la jove.
1: Sí, és a dir, clar, jo recordo que quan vaig començar, però això, jo tenia 18 anys, llavors els grups de llavors amb qui coincidia, que era el moment aquest més, per això, no sé, del pop art, no?, per dir-ho d'alguna manera, eren grups més grans que jo, llavors, no sé, fruit d'això... I potser també té a veure amb el fet d'això d'estar a Lleida apartada que les coses m'han vingut més de casualitat. Per exemple, el Juli Bustamante va ser perquè li van fer un homenatge aquí a Barcelona quan li van fer el documental
0: fa anys.
1: I va ser d'això que ens vam conèixer i llavors em va demanar de col·laborar, de cantar. Però clar, ell viu a València, vull dir, tampoc.
4: I segur que hi ha el factor ser germana petita. Perquè a mi m'ha passat que arran de ser germana petita m'he relacionat amb els amics del meu germà i sempre he anat amb gent més gran.
1: Sí, és veritat això.
0: Posem més música?
1: Vinga.
0: Mira, aviam si aquesta... És un hit, és un hit, eh? És un hit. d'un hit que es diu Un rayo de sol, com bé saps, perquè t'he explicat tu, la fan número 1 de Le Mans, d'aquest país. Le Mans, grup de Sant Sebastià, no?
4: Sí, sí,
0: tot sí. Tots els pis saben, escolta'm.

0: Això és de Nosti Sound, són clàssics, Le Mans, amb la veu d'ella, que no sé com es diu, te'n recordes tu? Del nom? Jo tampoc me'n recordo. Amb tot això et vull fer una pregunta, Clara Vinyals. Recordeu, oients, que avui estem ja començant a somiar en el nou disc de Renaldo i Clara, amb la seva compositora, la Clara, des de Lleida ens ha vingut a veure amb la Renfe, que això, bueno, és llegendari. Clara, se t'ha dit alguna vegada, perquè abans feia referència a la Maria Jaume, i recordo, tu segurament també, Mariona, perquè hi eres, el programa Els Experts, que no sé si se segueix fent o no.
1: No.
0: Jo crec que no. Jo crec que sí que ho hem fet. Pobres, un dia la gent deixarà d'escoltar-los.
1: Ja, pobres,
0: sí que ho fan,
1: no,
0: sí que ho fan.
1: Sentiu-los.
0: Els Experts, la Maria Jaume es va obrir i va dir: estic fins al cony que em diguin que sóc la nena dolça mallorquina. Vale? Mm-hmm. I em consta que tu també se t'ha dit, per la veu que tens, per la manera de cantar que gastes, que ets la noia dolça, la cantant dolça. Això t'ha pesat, aquesta qüestió que convindrem que és força sexista?
1: Sí, clar, m'ha pesat, però al final també quan m'ho deien pensava, doncs aquesta persona no ha escoltat el que estic dient, simplement s'ha quedat en la forma, perquè ho diuen purament per això, per com sona, però sí. Després lo important que jo trobo que són les lletres, no? Doncs no són tan dolces, o algunes sí.
0: Però tu vols lluitar-hi contra això? Perquè et veig una mica fora d'enfadar-te molt, com a mínim públicament. Potser íntimament sí que t'enfades.
1: No, no m'enfado molt, perquè és que hi ha una cosa també innegable, que és que tinc la veu dolça o canto així suau, que això és veritat. Llavors, sí que és veritat que em fa ràbia que a un tio doncs, no se li recalque tant potser la manera que té aparent de cantar,
0: sí.
1: Igual que no se li jutge tant la imatge, però tampoc puc ficar-me molt en contra perquè part de l'estètica del grup és que jo tinc la veu dolça i alhora a vegades me n'aprofito per a poder dir coses més dures, però com que ho dic amb una veu potser més suau, d'entrada no sona tan agressiu,
0: sí.
1: Llavors també té que em permet jugar-ho una mica.
0: Això és com pel·li de por quan surt un nen o una nena dient una cosa terrible amb veu de nen o nena. No? Oi que fa més por encara?
1: Sí, és més bèstia. Sí.
0: Doncs és això. 100%. És això. Escolta, hem de sentir una altra persona que saluda. Aquesta persona es diu Hugo. No sé si coneixes cap Hugo a la vida teva.
1: I tant.
0: És teclista de Renaldo
1: Hugo
0: i Clara.
1: Alarcón.
0: Hugo Alarcón, exacte. És teclista, no?
1: Sí, sí.
0: De Renaldo i Clara, que vol bueno, obrir
1: teclista
0: més...
1: Teclista i el que sigui, que ell toque,
0: falta,
1: toque de tot.
0: Vol obrir més temes, l'Hugo.
2: Pues yo le preguntaría a la Clara quin seria el seu pla ideal post-bolo tornant amb el cotxe. A nivell gastronòmic, quines coses agafaria a la gasolinera i després quin seria el disco que ficaria per la tornada.
0: Va, una cosa abans. A nivell gastronòmic, a la gasolinera.
1: Clar, clar.
0: Que és agafar uns nachos, un...
1: Clar, la vida de gires jo crec que és una mica això, no? És que Lugo ho sap perquè fa més de 15 anys que toquem junts.
0: Sí.
1: Que, clar, jo tinc una cosa que és quan estic arribant a un bolo, per exemple, a Barcelona, no?, des de Lleida, just l'hora que arribem és l'hora de berenar. Coincideix que, clar, abans de les proves de so i llavors, pues, una mica parada obligatòria és a la gasolinera, pues no sé, un Kinder Bueno, un rotllo, un capritxo d'aquests d'hora de berenar, que tens gana, que has sortit corrents, fent tard, i has dinat fatal, perquè abans de sortir de casa sempre m'agafa el temps i dino qualsevol cosa. Llavors és com, estàs a la furgoneta, ja t'has relaxat, llavors pares a la gasolinera i compres algo de capritxo, a part, perquè pues, tens un concert, ho pots permetre.
0: Home, i tant, que si ja suaràs a l'escenari.
1: Dius, m'ho mereixo.
0: Sí. I ets de berenar, per això, quan estàs a Lleida, trencar, ara ets mare, ara sí. Parlarem del naixement del teu fill, però... Quan no eres mare,
1: sí.
0: Ets de berenar? Ets de seure a taula i berenar quan estàs tranquil a casa?
1: Sense seure a taula, però sí, de berenar.
0: Vale. És que hi ha poca gent que breni conscientment. Allò del berenar de quan ets petit, no?
1: Ja, clar.
0: Això ho perdem.
1: Bueno, jo és que tinc gana i llavors, pues, breno. Sí. Però sense fer-ho tant...
0: No seus, got de llet i xocolata i galetes, no seus.
1: No, soc de berenar a dreta.
3: Però crec que és perquè la vida adulta ens atropella. Vull dir que si poguéssim, tindríem aquest moment de sec i breno com un nen petit. Però, dius, aprofito i mentre faig no sé què, em foto a la boca el primer que trobo a la cuina.
1: Sí.
0: Malament.
1: Bueno, o vas a comprar berenar. Jo soc d'anar a comprar berenar a la pastisseria.
0: Ah, bueno, això bueno. Sí que ets de berenar tradicional. Bueno, encara que te'n mengis dreta després. Ets capritxós, eh? I la música que et deia Lugo? Música que triaries...
1: Buf, no ho sé. És que amb Lugo també ens ho passem molt bé, allò, anant posant cançons sueltes.
0: Sí?
1: Sí, perquè així és com que no ens adormim tant.
0: Per exemple, aquesta que entrarà ara. Aviam si no t'adorms. O sigui, poseu cançons sueltes per si no us i així no us adormiu tant,
1: sí,
0: eh? Està actiu, no? Fent play.
1: Exacte, i això que es pot fer a vegades col·laboratiu, no? Que uf, vas fent. Llavors això ens entreté una mica, sí.
0: Aquesta ha sonat mai al cotxe o no?
1: Sí, clar.
0: Aquesta cançó és sensacional, eh, oients?
1: Yeah.
0: Escolteu-la bé, perquè a més té un canvi, de com uns acords menors allà que a priori no hi haurien de ser, però hi són.
1: Oi? És la gràcia del pop.
0: És la gràcia del pop, exacte. Que el pop no és tan fàcil, oients. Això són Cambra Obscura.

0: És tan bona aquesta cançó, són Càmera Obscura des d'Escòcia, que de fet la Clara Vinyals, la nostra convidada, que habitualment pensaríeu, grup preferit dels músics indis d'allà, Belén Sebastián. Doncs no, Càmera Obscura.
1: No, jo soc defensora de Càmera Obscura.
0: Allà, sí. Defensada. Tota la vida escoltant-los o què?
1: Des d'adolescent i tal, sí.
0: Escoltes grups, sobretot, liderats o com a mínim que la veu i sigui una tia?
1: Doncs
0: perquè
1: bastant.
0: Veig que hi ha un patrulli, eh?
1: M'agrada molt, és a dir, m'agrada quan fixar-me que la compositora sigui una dona, sí. Això sempre, sí, ho valoro a part, sí.
2: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
3: Estàs escoltant les millors converses de pausa.
0: Ens queden 12 minuts de programa i estem compartint tota aquesta hora amb la Clara Vinyals, de Renaldo i Clara, que s'està acabant la cosa, Clara.
1: M'ha passat molt ràpid.
0: Ens queda molt poquet, a mi també. Estàvem aquí de la pausa, perquè això no ho hem dit, però podria ser que la Clara fos una de les veus més pausades de l'escena,
1: sí.
0: I ens va molt bé pel concepte del programa. Així que gràcies. Mariona, el que dèiem de la maternitat, ha sigut mare fa 3 mesos d'un nen, que no sé si vols el nom.
1: Es diu Tomàs.
0: El Tomàs. Que volta per aquí? Està per aquí voltant.
1: Sí, està per aquí passejant.
4: Per
1: aquí,
4: deixant currículums.
0: Sí. Què tal els primers mesos? Bé o què?
1: Bé, és molt bonic. Més bonic de lo que m'imaginava i tot. Sí, eh? Sí. L'únic que, bueno, clar, és feina i tens poc temps per a tu.
0: És veritat.
4: Perquè tenies por, ara que dius, com més bonic del que m'imaginava. Perquè no se'ns vol, se'n ven la maternitat com una cosa meravellosa i estupenda.
1: Clar.
4: I jo, arran com d'informar-me de com és realment la maternitat, li tinc por. Ja he passat d'un extrem a l'altre.
0: Bueno.
1: Ja, mira, jo com que tinc nebots i ho he vist una mica de prop, és com que crec que ja sabia una mica el que seria de feina i d'absorbent i això. Llavors, en aquest sentit, és com que ja anava jo molt mentalitzada de que realment deixaria de tenir temps i això. Però com que anava tan mentalitzada, inclús m'ha sorprès que tinc a veure una mica de temps. Seria això.
0: Està bé baixar expectatives a la vida, eh?
1: Sí,
0: està de puta mare,
1: sí.
0: Això.
1: Llavors, també és la sort de que sigui més tranquil, més nerviós, ha sortit de moment tranquil·let, vull dir que encara, doncs, clar, jo volia acabar el disc abans de parir, però encara em quedava alguna coseta, he hagut de gravar alguna veu i tot amb ell per allà, i per sort estava dormint, i he pogut gravar la veu o acabar 4 coses. Llavors, bueno, és això.
0: Home, això en parlàvem amb l'Anna Andreu, te'n recordes? Que l'Anna i la Marina, que van ser mares de l'Ovidi, un petó a totes dues, i a l'Ovidi, efectivament, deien que a l'hora d'assajar i de tocar juntes havien de baixar el to, de baixar el volum i tal. Vull dir que acaba afectant a la música, en el teu cas no tant,
1: sí.
0: Però aquestes,
1: bueno,
0: últimes,
1: clar,
0: veus, sí, no?
1: M'ho van explicar, això, que van haver també de gravar el disc amb ell ja nascut, sí. I clar, jo per sort gairebé el tenia tot gravat. Vull dir, ara una mica vaig fer aquest planning de dir, vale, l'acabo abans de que neixi.
4: I tu t'has notat, a banda dels canvis corporals, si t'ha canviat la veu?
1: Doncs, mira, l'altre dia ho vaig pensar, això. Escoltant el disc, crec que potser sí. És a dir,
4: sí,
1: clar,
4: eh?
1: No ho sé segur, perquè amb el temps sempre canvia una mica la veu. O almenys jo escolto discos allò amb anteriors i noto que m'ha canviat una mica. Llavors, clar, no ho sé segur si és això, però, clar, com que t'ocupa la panxa i se recol·loquen els òrgans i tot, jo crec que pot ser que sí que això, que
0: clar, la respiració també,
1: clar,
0: no? Més dificultosa,
1: tot està més comprimit.
0: De fet, ahir parlàvem de la relació entre el cos i l'instrument, i en aquest cas no era la veu l'instrument, era la trompeta. Amb l'Alba Careta, i ens deia que en els moments de quan té la regla li afectava fortament el tema abdominal i tot, a l'hora de tocar l'instrument. Vull dir que t'acaba afectant seguríssim.
1: Segur.
0: Els homes no, veus?
1: Ja.
0: Això no...
4: És que ser dona és esgotador, jo no puc parar de dir-ho.

0: disc i un fill al mateix moment. Ja, això ha sigut una carambola del destí, que ha sigut així. Eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè fixeu-vos en un detall, m'ho ha dit el Ferran Lluís, del Nota de Veu, vas de 3 anys en 3 anys, els discos.
1: Sí.
0: Ho fas així?
1: Casualitat, també.
0: És casualitat, eh? Sí. No és mental, això.
1: No, l'únic que... Clar, és el que tarda, entre tenir les cançons, gravar, que surti... I ara que ja ho sé, perquè algú m'ho va dir un cop i ara ja... Bueno, reconec que és com ho intento mantenir. Clar, ara no ho sé, per exemple, si podré fer d'aquí 3 anys un disc. Ara ja, ho dono per fet que potser no, perquè amb el nen petit no sé si tindré temps per a fer cançons.
0: Bueno, el que està clar és que si mantens el ritme, el nen tindrà disco nou, els 3, els 6, els 9, els 12...
2: Jo estava pensant en que seria molt maco, com que... Les mares o els pares, les famílies que fan moltes fotos als seus fills i tenen allò de record, que tu a sota tinguis com discos que il·lustrin com èpoques de la vida del Tomàs, saps? Yeah. Com que de sobte la Clara d'aquí 3 anys traurà un disc i parlarà de coses que li han passat a ella i al seu fill com si fos una foto o un mini documental.
1: Home, això és bonic, és a dir, no ho descarto, seria maco, sí.
0: De fet, aquest disc no parla de maternitat, no s'ha colat en els temes.
1: No s'ha colat perquè moltes cançons o estan començades ja o la idea de la cançó està començada, llavors tenir com allà encara com unes coses pendents per escriure, diguéssim, que no cap parle. A part, reconec que m'intimida una mica, perquè has de fer una cançó molt bona, no? És a dir, si és sobre el teu fill, no pots fer qualsevol cançó. No facis, a part de que és molt arriscat, perquè les cançons acostumen a ser molt nyonyes. Sí, llavors, clar, per no fer una cançó nyonya, ostres, no ho sé.
0: Anava a dir justament això. No, crec que la Clara Vinyals no farà una cançó nyonya com hem sentit moltes vegades al llarg de la història.
1: Almenys ho intentaré, potser no puc evitar-ho.
0: Potser et surt la cosa més ensucrada del món, eh? Escolta, què li cantes tu al teu fill quan...
1: Mira, pobre, li he hagut de cantar encara una mica les cançons del disc nou, perquè això, encara ho estava assajant o...
2: T'anava a dir així, assajo mentre la lleto, saps com?
0: Bueno, però primícia mundial la té ell, no?
1: Li he cantat poc, pobre, li hauria de cantar més, sí.
0: Creus que li acabaràs cantant les cançons de bressol tradicionals algun dia?
1: Sí.
0: Tu te'n recordes, això?
1: De fet, alguna li canto, així.
0: Vale.
1: Sí.
0: A veu, eh?
1: La de tic-tac, cara d'ormo. Per a veure si s'adorm.
0: Vale.
2: Quina és la tic-tac, ara dormo?
0: Jo aquesta no la controlo.
1: Tic-tac, tic-tac, ara dormo. Aquesta.
2: No sé, igual és de Lleida. No ens ha arribat.
1: No és famosa, eh? Jo pensava que era famosa.
0: Jo aquesta no la conec. No, mira que jo...
2: Vaig a buscar.
0: N'he arribat a cantar, aquestes cançons. Guitarra i veu o només veu quan li cantes?
1: No, només veu. Ja, tinc els braços ocupats agafant-lo.
0: Arribarà un dia que potser sí, no? Que s'hauràs al costat del llit, que faràs la guitarra i s'ho fliparà aquest nen. L'altra cosa és que la teva parella, que no direm qui és, però és una persona molt relacionada amb el món de la música, que també és una mica músic. Miqueta,
1: bueno, és oient.
0: Però se'n surt una mica, no?, tocant algun instrument.
1: No,
0: ah, no?
1: Va,
0: zero? Ah, vale. Ell no canta, doncs?
1: No canta.
0: Bé, doncs que se n'haurà ocupat. Tot les dones.
2: No, t'anava a dir, ara que té un fill que comenci a cantar.
0: Exacte.
1: Bueno, canta, pobre, o sigui, a la intimitat.
0: Bueno, ara el que està fent no és cantar, sinó, com us deia, passejar un fill per Barcelona. Escolta, t'he de fer la pregunta obligada, perquè aquest programa es diu Pausa i no t'ho hem preguntat encara i estem a punt d'acabar, que tancarem amb Antònia Font. Si et va bé.
1: Perfecte.
0: He triat Tòquio més igual, que és una cançó que m'agrada molt. Com diries, què són els teus moments de pausa ara i els d'abans de ser mare?
1: Els d'ara són quan realment em quedo un moment sola. És a dir, o surto al carrer a comprar jo sola o a casa hi ha un moment que estic sola, és com hi ha un silenci molt, molt agraït. I d'abans de ser mare quasi que ni me'n recordo, mira què et dic.
0: No, però no tenies una tendència clara a berenar, allò que dèiem abans, a meditar, que és el que fa molta gent, no?, en el soroll del dia dels dies que vivim.
1: No sé, jo com que soc bastant tranquil·la, no em cal meditar gaire, jo és un meditar permanent.
0: Però és clar, que potser si la Clara medita, desapareix.
2: Sí.
0: Es difumina.
2: Arriba al nirvana.
1: No, és que jo soc molt capaç d'estar asseguda al sofà mirant la paret i...
2: Sí,
1: Abans, clar. Ara ja no tant.
0: Clara Vinyals, gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Ens hem deixat de posar cançons al Xavier Baró, que les tenia preparades, de Lorena Álvarez, que la tenia preparada també, però en posarem una d'Antònia Font per tancar aquesta entrevista. I el mes de maig, meitats de maig, tindrem nou disc. Hi ha títol, per cert, s'ha dit?
1: No sé si sap encara, no sé diu.
0: No es pot dir, eh?
1: No.
0: Malament. Bueno, no passa res. Clara, t'estimem, gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Mariona Batalla.
2: Fins demà.
0: Demà més, no sé amb qui, no me'n recordo.
2: Sí, Venus.
0: Ah, bé, la Venus.
2: Saps què he fet? M'ho he mirat aquest matí perquè sabia que m'ho preguntaries.
0: Adéu, Iens, que vagi bé. Fins demà.

0: d'estiu. Escolta i cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Doncs aquest és l'esperit pel divendres. Aquí estem culminant la setmana de la millor manera, sentint l'energia que ens porta la Gigi Ros, amb aquesta pulsió que ens empeny per seguir endavant i per seguir gaudint d'aquest divendres d'estiu, divendres de bona música i cat, els millors artistes preparats. I aquí la tenim a ella, Chloe Bailey, la padrinada per Beyoncé, volant alt per si mateixa amb el Better Than Chicken.

De les noves i més elegants veus del pop, Kat Barnes redefinint la fórmula del seu èxit amb Lavender. I tornem ara a casa, que ens espera la veu de Ponent d'abril amb Cha-Cha-Cha.

La Flashy, Flashy Scream, amb un estil incomparable i 100% reconeixible al ritme d'aquesta batxata romàntica. Va més, màgia musical, cançó ara que fa divendres, compartint una de les noves i més addictives cançons dels Adam Levine, Maroon 5, Heroin.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: festa.
1: El Bernd Peiró i la veu de la gent amb una sensibilitat i un gust pels moments que voldríem allargar una mica més. El següent dedicat l'última cirera i anem a recuperar un dels èxits més virals de Kesha, el sonadíssim TikTok.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Doncs aquesta, que el títol no enganya, eh? Tot està únic, amb la bona vibra, el flow que ens portava des de Sant Joan d'Espí, el talent de Willexou. Compte enrere pel cap de setmana, ja és aquí gairebé, nosaltres que hi posem el millor ritme amb Lizzo i Purple Disco Machine.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: Doncs ara que venen les vacances, no hi haurà cap diumenge sense drama. El nou himne rumbero dels Catarres, que avui segur sonarà amb força a la Festa Major d'Arbúcies. Va, que el divendres continua endavant des d'ICAT amb el rock de guitarres del Sodi.

una d'aquelles perfectes per circular, això sí, amb precaució, pels nostres carrers i carreteres. Miles Smith i Niall Horan amb el Drive Safe. I a l'altre costat de la curva t'espera per seguir alegrant la teva ruta en cotxe. Calvin Harris, Satisfied.

0: sembra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: bits electrònics, així és com ens continua atrapant la Paula, Paula Jornet, amb aquest primer tastet del que està per venir, Somebody to Everybody. Què tal? Bona tarda. 4 i 3 minuts, nou bloc musical del divendres, que continua aïcat amb l'estrena en solitari d'Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores.

hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: És estiu. Escolta, Icat. We're back.
1: Yo. Vaig amb la bicicleta vacil·lant pel barri.

posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts al test safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

l'estrella sud-africana Tyla, demostrant que el seu hit viral Water no és casualitat. Grans onades continua fent amb cançons com Is It Love. I fantàsticament bé sonen, i amb un ritmasso que no se l'acaben, Alok i Jennifer López, J-Lo.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

enamorar amb mi, la proposta de Les Exalpolen, una de les bandes que, juntament amb Mishima i Sidoni, entre d'altres, seran en concert el proper divendres 31 de juliol al Microclima de Camprodon. De l'energia guitarrera de Les Exalpolen, a l'electrònica estimulant del duet Balma.

0: Gems nou, un altre himne pop de la nova estrella britànica, Mimi Webb. Ja t'auto
1: la mani. Poca roba, molt gel i bona música. A iCat, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, iCat Party. FM, app i 3Cat. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a iCat. FM, app i 3Cat.

0: In Paradise, una de les emocions mediterrànies, compartint una altra delícia mallorquina de Mulet.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Vinga, que el cap de setmana ja truca gairebé a la porta. Nosaltres que l'obrim des d'ICAT amb el ritme i energia positiva. Mans a Nelly Furtado.

0: ben a prop.
1: Era això, el nou himne estiuenc dels Tiets i dels que avui ressonarà en directe amb la resta dels seus hits a l'Empordà Music Festival a la Bisbal. I relaxant, Aicat, la cosa, els pròxims minuts, respirant profundament amb aquesta proposta de Malcolm Tot, el Breathe.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Mosquito, aquí teníem la cançó que pica més que el sol d'aquest estiu amb Pink Panthers i déu-n'hi-do, la bona feina conjunta que vam fer Sir Elton John amb Dua Lipa amb aquesta celebrada cançó, el Cold Heart.

onades d'emocions mediterrànies, navegant aquest cop amb la barqueta de minibús intergalàctic. I aquí seguim a casa, surfejant més cançons, aquesta amb la bona positivitat de Paul Russell.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

Dotzecat, recuperant des d'aquest Amen, la mítica sintonia de la sèrie dels 80 del Cotxe Fantàstic. I fantàsticament bé, que seguim fent especial aquest divendres d'estiu, recuperant una de les moltíssimes cançons amb la que va despuntar Ed Sheeran.

elegants i profuns com sempre. Aquí teníem els Blaumut, fent bandera altre cop de la seva poètica musical i amb una gira el millor que han fet, que avui divendres portaran en viu al Festival NEC de Calella.

Doncs la cosa que pinta molt bé, la nova etapa de la Jules, una carrera que avança amb un nou so i un ritme més renovat i enèrgic. I anem tirant endavant el divendres amb l'artista amb majúscules del moment, Ray, atrapant-nos amb aquest Skin and Bones.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fent pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demanar.

triar el bàndol. Tot el que et molesti ja ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Surfejant emocions i també una onada més, compartint des de cap la nova música de Massalles. I això que no s'atura, tenim més emocions, més música en des de cap. Amb Dave Cameron ara, Wherever You Like.

0: viure dins de mi.
1: Perduts tu i jo, el so afrobeat, el so tropical, amb el que s'estrena a l'escena musical del país, Cora, el DJ i productor de Tossa la Mar, amb aquest homenatge que ha fet als estius a la Costa Brava. I anem buscant les 6 amb una altra bona lliçó musical de part de Lola Young, From Down Here.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

Doncs hi ha coses, que sempre venen més de gust i les comparteixes amb bona companyia. D'això parla aquesta cançó dels Clima, ho faig amb tu. Doncs amb tu al teu costat seguim Maicat posant ritme i color el divendres amb el ritme de Dila i la Miller, Stars Lullaby.

les que mai fallen, de la Ludwig Band i de les que avui el grup d'Espolla farà brillant directe a la Festa Major de Fornells de la Selva. Doncs, de la millor manera que seguim endavant el divendres amb el so Cuba Tropical en mans del canadenc Shawn Mendes i la senyorita Camila Cabello.

0: Escoltes ICAT.
1: Go green. Tranquil.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Música perfecta per aquestes tardes assolellades d'estiu.
1: Qualsevol d'agost.
0: Em sóc un bohemio, l'autor de la cançó de l'estiu dedicat. I la cosa que continua amb la gran diva del pop d'aquesta última dècada, Taylor Swift.

I knew it, I knew you, Taylor Swift, amb un dels soundtracks a ritme de country per la banda sonora de la cinquena entrega de la pel·la Toy Story. I fregant 6:45 amb el ritme més sensual que ens va deixar fa unes temporades, l'ex One Direction, Niall Horan, Slow Hands.

0: petons.
1: Petons i més petons per endolcir el divendres dedicat amb uns romàntics Stay Homes que esperem que tornin aviat, que ja els trobem a faltar. I qui vol fer ara? Quina elegància, mans d'Olivia Dean. Nice.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Vinga, amb alegria, que això és divendres. Aquí estava Maicat escoltant la cançó optimista i positiva de Mama Duixa. Avui divendres, que el podreu veure en concert a la Festa Major de Santa Cristina d'Aro. Cançó, rere cançó, ens anem acostant a les 7 de la tarda amb Chloe Bailey, ara, Better Than She Can.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: escoltes ICAT.
1: Però bueno, què passa, trapelles? Benvingudes una setmana més a ICAT, avui amb un tema que sembla fàcil, però que és tot un art, fer una bona playlist. Perquè no val això d'afegir cançons a l'atzar i esperar que funcionin. No, una bona llista és una història, un viatge emocional i a vegades una declaració d'intencions. Prepareu-vos perquè avui ordenarem cançons.

Hi ha playlists que expliquen una història amb les cançons i n'hi ha una per cada moment. La playlist del cotxe, la de festa, la de estic rara però amb ganes de festa, o les de avui ho supero tot, tot lo dolent que m'ha passat durant la setmana. Sembla que cada cançó és un capítol i si en sona una que no toca, se't trenca el relat ja.

Perquè sí, quan parlem de playlist, l'ordre ho és tot. Totes hem patit aquella playlist que comença amb un temacle i després cau en picat. No pots passar d'un hit eufòric a una balada tristona sense avisar, o almenys sense una altra a la recàmera. Fer una bona playlist és tenir una empatia musical amb qui l'escolta, encara que siguis tu mateixa un diumenge al sofà, sola.

Però a veure, que ve un altre tema. Alerta, trapelles, perquè no podem cometre errors a l'hora de fer playlists. No podem agradar a tothom. Una bona playlist no ha de ser democràtica, ha de tenir personalitat. Ha de dir, aquesta sóc jo, aquesta cançó l'he posat jo. Sense demanar permís ni perdó. Si algú no ho entén, que es faci la seva playlist, home, i poseu-me l'orella, perquè aquesta és la meva d'avui. Som-hi!

Com ja sabeu, com cada divendres, la música no para a ICAT, la ràdio més trapella del país. I avui estem parlant de playlists i de la màgia de saber fer-ne una bona de veritat. Tema clarera, tema clar, la veritat és que jo els posaria tots a les meves playlists. Dels que han sonat ja, n'inclouríeu algun a les vostres playlists? Ara, guardeu paciència perquè acabem d'entrar a la segona hora del programa i en res ens visita el nostre DJ convidat de la setmana per fer-nos vibrar amb la seva selecció. No marxeu!

A veure, gent, i de playlists sabem que n'hi ha per tots els moments, però també n'hi ha per totes les persones, oi? Què me'n dieu de regalar playlists a una persona especial? Oh, les cançons es poden convertir en missatges encoberts, indirectes, en base rítmica. Si algun dia algú us fa una playlist ben pensada, valoreu-ho, perquè això és amor del bo i molt de temps invertit.

I entre playlist i playlist, això s'acosta al final, perquè entrem a l'última hora del programa. Però tranquils, tranquil·les, que encara queda molta música i moltes sorpreses. I parlant de sorpreses, en una playlist també hi ha moments plot twist. Aquelles cançons inesperades que canvien l'energia, però que funcionen molt. Un gir ben posat pot fer que una playlist passi de ser correcta a ser memorable. El risc també forma part del joc, perquè sense una mica d'atreviment no hi ha playlist icònica.

0: I com tot en aquesta vida, les playlists també envelleixen. I no passa res. Aquella que et representava fa 2 anys, potser avui ja no t'encaixa gens. Revisar-les, esborrar cançons o afegir-ne de noves també és una manera de veure com has canviat. Però no us passeu amb l'overthinking, vale? Perquè una playlist massa perfecta pot acabar sent avorrida. Un expert en playlist és el gran Mr. George Constanza, aka Xavi, que ja el tenim per aquí, iCat Ready, per ensenyar-vos la seva selecció. Abans de res, però, a veure què en pensa ell de les playlists, ja que molts DJs prefereixen la impro, altres preparar-ho tot al mil·límetre. Xavi, quina creus que és la màgia de les playlists? Què t'inspira a l'hora de fer una playlist? Com ho fas?
1: El que m'inspira, o millor dit, el que em motiva a l'hora de preparar un set, sobretot, és intentar pensar que la gent que vingui a veure'ns se'n vagi amb un bon record, amb una bona vibra, amb un bon feeling, i que pensi en aquell dia amb una bonica imatge i com a rerefons també amb el llenguatge que tenim a mitges, que és la música. Al final, tots intentem tenir la biblioteca a l'última, estar mirant, cercant noves tendències i donar-li un toc personal a les nostres sessions, però al final l'eix principal de la nostra feina és fer-ho passar bé, i jo crec que aquest és el motiu principal, intentar ja que la gent s'ho passi bé i que marxi i que tingui un bon record d'aquell dia.

Thank you.

0: I ara sí que sí, arribem cap al final del programa Trapelles, però no sense rebre abans el DJ convidat d'avui, el gran Mr. George Constanza, aka Xavi, un dels reis de les nits barcelonines que tenim la sort de sentir avui durant una estona. I abans de sentir què ens té preparat, sentim també quina cançó no pot faltar mai als seus sets i potser també les seves playlists.
1: Però... doncs una cançó que no pugui faltar al meu set, sempre pensant en el target i que sigui una festa on tingui un format més open format, seria algun dels clàssics dels 80 i dels 90. Un Sweet Dreams d'Eurythmics o un Gala Fears and Desires, un Vera Lofalón, sobretot dels 90 o dels 80, més tipus Queen o Karma Chameleon, o donar-li un toc Remember en algun moment de la sessió i sobretot si puc intercalar-ho entre més hits habituals o més hits actuals contemporanis.

Hola, Trapella, i a tota la família del CAT. Aquí Xavi, aquí KJ, Mr. Josh Costanza. Doncs jo soc un DJ Open Format, que també puc especialitzar-me en sessions de gèneres concrets. I això ho podeu veure i espero que gaudir en les sessions de la sala Razmataz, on tinc la meva residència, els dimecres en el Dirty, o els dijous a la Mandanga, i també a les festes de tarder o dels caps de setmana de Still Remember, el Throwback Parties o el 90s Parties. Espero que ens veiem aviat per allà ballant. Una abraçada molt gran.

0: fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Xavi, per aquesta super playlist que ens has preparat avui. Com sempre, ja sabeu que tornem com cada setmana, tots els divendres, aquí, a ICAT, la ràdio més trapella. Su!
1: Les nits de divendres, ICAT Party.

iCat Party. A iCat ja estem de festa.

Les nits de divendres i Cat Party.

0: Escoltes i cas.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el DF!

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

ICAT Party, ja és cap de setmana a ICAT.

ICAT Party, ja és cap de setmana a ICAT.

0: l'home aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què?